Estàs escoltant Really, really ever loved a woman. Momentos, un programa de confidències a viva veu. Momentos.

0: després que no s'ho convierta que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me siento molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez. Quan has tocat el...

0: parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez. Sintonitzes COPE Catalunya.
1: Momentos con Luis Rodríguez.
2: Momentos. La ràdio que fas tu.

0: Però és que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt. Me llamo a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.
7: Quan has tocat el cel,

0: El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
1: Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto. Us acompanyaré, com sempre, fins 8:45 del matí per explicar-vos tota l'actualitat d'aquesta setmana, acompanyada dels meus companys José Miguel Cruz, Sergi Tor i Yolanda Bernal, i els temes que hem tractat durant tots aquests dies, perquè avui comencem parlant, com no podia ser d'una altra manera, dels treballadors de Nestlé i de l'ERO, presentat per la companyia, que afectarà 178 empleats a Catalunya. I atenció, perquè també parlarem de les manifestacions i vagues en educació d'aquests dies.
2: Els treballadors que han perdut la feina a través d'un procés d'acomiadament col·lectiu a Catalunya, atenció a aquestes dades, perquè possiblement donen una visió de com es, si hi ha alguna transformació o estem en portes d'alguna situació determinada. Bé, ha crescut un 53,5% interanual en el primer trimestre del 2025. Això són dades que dona l'Observatori del Treball i Model Productiu i que van ser publicades ahir dimarts. Entre gener i març hi ha hagut 1.874 acomiadats a través d'un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, que són 653 persones més que el primer trimestre de fa un any, que va tancar amb un registre de 1.221 extincions. Tenim tot un què. Tenim tot un què, un munt d'eros sobre la taula que crida força l'atenció. Parlaven de Nissan, parlaven de Becaert, parlaven de textils, Sant Boi de Lluçanès, per exemple. En fi, un dels darrers que s'han anunciat ha estat el de la Nestlé, també. És una altra empresa que ha fet un ERO, concretament centrat principalment, i ara em corregiran si m'equivoco, els treballadors d'Esplugues. En parlem de tot això, d'EROs en general i del de Nestlé en particular, amb el senyor Lluís Parra, que és president del comitè d'empresa de Nestlé Girona i secretari general de l'accessió sindical UGT Nestlé de Catalunya. Lluís, bon dia, benvingut.
3: Bon dia, gràcies.
2: La situació no ha de ser gaire bona, ha de ser una situació preocupant i estressant, però exactament quina és la situació, cap on anem? Quins són els motius d'aquest ERO?
3: Bé, l'empresa ens ha dit que són motius tècnics, organitzatius i de producció, i ens va recalcar que no era motius econòmics, que l'empresa guanyava molts de diners i que no eren motius econòmics.
2: Llavors, si no són motius econòmics?
3: Volen guanyar més, volen reorganitzar l'empresa per guanyar més diners.
2: Ah, entenc. Clar, davant de tot això, que suposo que fer-se alguna cosa no es pot fer res més enllà de negociar, no?
3: Sí, ara estem en el període de consultes que acabarà el dia 4 de juny i bueno, estem en aquest procés. Divendres tornem a parlar. De moment l'únic que tenim és la documentació que ens han presentat, les memòries, quanta gent afecta a tot l'Estat, quanta gent afecta per comunitats autònomes, per províncies, i ara ho estem tot analitzant, farem un informe i començarem la negociació real.
2: Que... Lluís, des d'un punt de vista ja més general, des del propi sindicat, hi ha preocupació davant d'aquesta, no diré tsunami, però ostres, és que darrerament en molt poc temps s'han presentat molts eros diferents empreses.
3: Sí, sí, hi ha molta preocupació perquè no és normal. Les empreses bàsicament estan fent això, estan buscant guanys acomiadant a treballadors i baixant els costos salarials tot el que poden, perquè clar, això també repercuteix en les negociacions de conveni que són més complicades. Negociar un conveni quan tens un ERO sobre de la taula, doncs tens una pressió afegida que no és l'habitual en les negociacions de conveni.
2: I tots els ERO estan justificats?
3: Bueno, nosaltres entenem que no. Nosaltres entenem que no, i és el que estem fent en aquest període de consultes, en aquesta negociació, de fer-li veure a l'empresa que aquest, en concret aquest ERO, no està justificat. Nosaltres creiem que no, que tenim l'estructura que hem de tenir, la necessària, i és el que volem defensar. Una altra cosa és que sigui legal. Legal potser sí, i això és el que s'ha d'analitzar, el que estan fent els experts del sindicat.
2: D'acord. Una cosa que pot ser legal, però no justificat, en aquest cas, conforme al tema. Podria ser això?
3: Fins i tot diríem immoral. Entenem que és immoral. L'empresa pot mantenir la plantilla que té, fins i tot ha estat contractant gent. Es va presentar una denúncia a Inspecció de Treball per les empreses de treball temporal aquest any passat, d'empreses de treball temporal del 2024, que només a Fàbrica de Girona es van fer 9.700 contractes amb personal d'empresa de treball temporal en un any, només amb un centre de treball. Entenem que hi ha molta feina i que es necessita aquesta gent per poder produir.
2: Des d'un punt de vista general, dels diferents ERO, torno aquí un altre cop, clar, estem parlant d'una situació econòmica que, en principi, malgrat la pujada del preu del petroli i tal, ostres, s'està creant feina a Catalunya, a Espanya, és a dir, que no és un mal moment total, que hi ha hagut moments molt pitjors davant de la creació de feina, no? Crida l'atenció tot això, no? O sigui, són maniobres super... que com a mínim fan sospitar o fan diner, perquè es fa això en un moment, no diré de mega bonança, però que no és un moment dolent.
3: No, ni molt menys, no és un moment dolent, s'estan fent inversions, a Nestlé s'estan fent inversions a nivell estatal, s'estan produint productes nous, s'està innovant, jo crec que hem passat pitjors moments, hem tingut pujades d'IPC molt més altes, han hagut de fer pujades de preus i ara no és el cas, ara simplement és això, si més no a Nestlé, és una reorganització del treball i el que estan fent és traient llocs de treball i aquestes posicions o externalitzar-les o repartir-les entre els altres companys que es queden, que això també crea un neguit per qui es queda, perquè se'ls està pujant la feina, se'ls està, no diré sobreexplotant, però sí donant-los molta més feina de la que poden assumir, i sempre tenim aquesta por de serà aquest ERO l'últim o serà el primer de molts. Clar, això no ho podem saber.
2: Lluís, ja per acabar, quan està previst que acabin totes les negociacions i que hi hagi ja una resolució definitiva?
3: El 4 de juny. Ara tenim reunió aquest divendres, dia 15, 20 i 21, 27 i 28 i 2, 3, 4 de juny. El dia 4 hauríem de saber la llista definitiva i si s'han arribat a acords, quins acords són.
2: Doncs Lluís Parra, president del comitè d'empresa de Nestlé Girona i secretari general de la secció sindical d'UGT Catalunya Nestlé. Escolta, gràcies per aquesta xerrada i valorar amb nosaltres la situació. Molt amable.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Avui, com ja sabeu, hi ha una vaga general a tot Catalunya, vaga general d'educació, em refereixo, a tot Catalunya, d'unes quantes que hi han marcades. El cas és que la situació, des d'un punt de vista de la població, és confusa. Confusa per què? I us explico el per què. Perquè hi ha sindicats que han arribat a un acord amb el govern, que el govern ja ha dit i ha posat en marxa, i hi ha altres sindicats que no estan d'acord amb aquest acord i continuen amb la vaga, que són els que estan avui plantejant la vaga. Quina diferència hi ha? Aquesta seria, des del punt de vista de l'usuari, de la població en aquest cas, que sí, a l'usuari d'educació, és el que quina diferència hi ha? En parlem amb l'Eduard Núñez, que és secretari general de la Federació d'Educació de Comissions Obreres a Catalunya. Eduard, bon dia, benvingut.
4: Bon dia.
2: Gràcies per atendre'ns, Eduard.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Escolta'm, quina diferència hi ha entre l'acord que vau arribar vosaltres amb el govern i el que els està demanant? Hi ha tanta diferència?
4: Bueno, no sabem quina és la diferència, perquè, de fet, vostè, que els altres sindicats, no concreten realment sobre què substancien el conflicte, no? Però independentment de l'USTEC, nosaltres el criteri de fons
2: sí.
4: És que, primer, s'ha de constatar que una situació de malestar en l'àmbit educatiu com a fruit d'un infrafinançament crònic que dura molts anys, i la qüestió és que això ha generat conflicte. Nosaltres entenem que el conflicte s'ha d'articular, s'ha d'organitzar per donar després fruits en la negociació i en l'acord. És a dir, que la mobilització ha de ser funcional a l'acord i acords que acabin revertint en el col·lectiu docent i també en la millora del sistema educatiu de Catalunya, no? I és aquí, doncs, bueno, tenim diferència de criteri amb els altres sindicats que no ho han considerat així.
2: Bueno, en aquest cas, l'acord que heu arribat vosaltres, evidentment, és satisfactori, el que havíeu arribat amb el govern, no?
4: Home, és un acord que tindrà un impacte molt important en l'educació i que no tindrà antecedents en més de 25 anys. Estem parlant d'un acord que suposarà un increment del pressupost d'un 25%, 2.000 milions d'euros per a l'educació. Per tant, clar, és un acord que tindrà un fort impacte i que, a més, ataca com dues dimensions molt importants, no?, de l'educació. Una, el reconeixement dels professionals de l'educació via la retribució, i una altra, que és la millora de l'arribada de recursos per a un problema molt seriós que és l'educació, que és l'atenció de la diversitat, no? I això, l'acord aboca tota una sèrie de recursos per a facilitar el desplegament de l'escola inclusiva, que és una qüestió clau en el sistema educatiu a Catalunya.
2: Ara em respon si pots i si vols i si com sí. Vulguis, Edu, però clar, jo quan es fan aquestes reclamacions, jo pensava que tota la negociació es feia en bloc, tots els sindicats, sí, no? Sí. En aquest cas, per què s'ha fet? Per separat.
4: No s'ha fet per separat. O sigui, tot tant l'acord que es va donar en el personal docent universitari,
2: sí,
4: es va donar en el marc de la mesa sectorial.
2: D'acord.
4: I després la pota del personal d'atenció educativa, l'acord es va arribar, i per cert, ho va subscriure l'USTEC, es va arribar al comitè intercentres. Per tant, la negociació s'ha donat en els àmbits de negociació que estan habilitats legalment per fer-ho.
2: D'acord.
4: Una altra cosa és que, en paral·lel, doncs, n'hi hagin converses per desbloquejar l'acord, per facilitar la negociació, etcètera, etcètera. Però això ho ha fet Comissions Obreres i em consta que l'USTEC també ho venia fent en funció pública al llarg de més d'un mes. O sigui que quedo fora de lo habitual.
2: Ja, o sigui, Edu, és que hi ha un cacau important en la teva ocasió. Ja tenim un cacau que com
4: sí,
2: tu deies,
4: sí, sí,
2: ja ve de lluny, no? I clar, això el que fa és generar més confusió, almenys de cara al públic, de cara a vosaltres, suposo que ho teniu bastant clar, però de cara al públic és una cosa que queda molt confusa, molt, molt confusa davant de tot això.
4: Bueno, formar part d'aquesta dinàmica, yeah, que deia. Nosaltres som un sindicat de classe responsable. Això què vol dir? Que nosaltres el conflicte ha de servir per col·locar-nos en el lloc de la solució. Perquè si no ens col·loquem aquí, el problema que hi ha és que el que es reprodueix és un tipus de conflicte que al final doncs no reporta res ni al col·lectiu docent en termes de millores retributives ni condicions laborals en general, ni reporta res de bo al propi sistema educatiu. I per tant, doncs això, clar, genera confusió entre les famílies, entre el propi alumnat, bueno, el conflicte pel conflicte tampoc aporta res. Tot i això,
2: sí,
4: ui, amb això no estic dient que no entenem com si ens obreix, ho entenem perfectament, aquest malestar, no? I que la gent el vulgui expressar, no?
2: Uh-huh.
4: Però bueno, o sigui, nosaltres creiem que no ens hem d'instal·lar en la frustració, sinó que hem de donar sortides via la negociació col·lectiva i l'acord a aquest malestar, i això és clau. I no, la lluita continua, clar.
2: Clar, els sindicats que estan en vaga el que diuen és que aquest acord és per avui i hambre per a mañana, que d'aquí un temps estarem igual que estem ara, que no és,
4: mira,
2: que
4: acord,
2: no és una cosa de prou. Això és el que expliquen.
4: Sí, aquest acord, el sindicat majoritari en el personal no universitari, no en el sistema educatiu, no en el sector educatiu com a tal, perquè en el sí, sector educatiu com a tal és majoritari som nosaltres, aquest sindicat d'USTEC, doncs, en el procés de negociació que t'esmentava abans, va estar d'acord amb el text de la que finalment regeix com a acord en les seves dues terceres parts. L'acord té tres parts. Té la part d'estabilització de les plantilles i la part democràtica del decret de plantilles que diem nosaltres, té la part d'inclusiva de ràtios i té la part retributiva. l'USTEC entrava en les dues primeres parts i va ser construït amb ells i ho veiem bé, l'acord. Es van despenjar únicament al final de la negociació, en la darrera reunió, amb el tema retributiu. Mm-hmm.
2: Doncs, Eduard, ja, sí. Ja com a sindicat, ja d'una mm-hmm. forma més personal, us sentiu assenyalats o no? Perquè, clar, quan veus uns sindicats fan vaga, els altres no, us sentiu assenyalats pel vostre col·lectiu o no?
4: No, nosaltres, no? A veure, som part del col·lectiu que s'autoorganitza en Comissions Obreres i en el seu model sindical. Ara, en tota situació de conflicte, doncs, n'hi ha situacions, doncs, això, no?, de dificultat, ja, de bronca, que això estem habituats com a sindicalistes, no? és la nostra feina, per dir-ho d'alguna manera. Ara, també has de dir una cosa, hi ha conductes,
2: sí,
4: no?, doncs que, bueno, fins i tot podem dir que infringeixen la Llei Orgànica de Llibertat Sindical o són expressions poc democràtiques que en cap cas es poden donar en la societat i menys encara en l'àmbit educatiu, no? És una cosa, en l'àmbit on no es construeix l'educació del país, es donen determinades manifestacions, doncs ens preocupa, no? Però, bueno, a nosaltres, doncs això, o sigui, som gent que la nostra feina és estimar el conflicte per, bueno, com hem dit, per portar fruits a la gent treballadora, no?
2: Doncs, senyor Eduard Núñez, secretari general de la Federació d'Educació Comissions Obreres a Catalunya, escolta'm, gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb
4: moltes
2: vosaltres.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada, cuida't.
4: Vinga, continuem. Adéu.
5: Gairebé la meitat d'escoles i instituts públics de Catalunya tenen més de 26 anys i no estan preparats per suportar un clima, doncs, cada vegada més extrem, tant a nivell de pluges com de temperatures de calor. La Fundació Equitat ha elaborat un informe sobre la situació dels centres educatius i demanen prendre mesures en un termini de 10 anys. Parlem amb una de les seves autores i professora de la Universitat Oberta de Catalunya, la Isabel Ruiz. Isabel, què tal? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda, què tal?
5: Doncs estem a les portes de l'estiu pràcticament, d'una pujada de temperatures, i a veure, és un debat que es repeteix pràcticament cada any per aquestes dates. Tot el que sigui més de 27 graus en una aula, això té un impacte negatiu en el benestar dels nens i també en el seu rendiment escolar, no?
6: Sí, en general és complicat definir un llindar de temperatura. Mm-hmm. Nosaltres agafem el de 27 graus, sí, perquè hi ha força evidència científica sobre el tema, però malauradament la majoria d'aquesta evidència és del nord d'Europa. Mm-hmm. N'hi ha poca del context mediterrani, però sí, els estudis indiquen que quan els infants estan exposats a calor, amb temperatures i humitat altes, els seus resultats d'aprenentatge disminueixen considerablement. I així com la capacitat dels docents també per ensenyar.
5: En l'informe proposeu mesures a curt termini i altres, com jo deia, a 10 anys vista, per exemple, posar ombres, ventilació al sostre, aïllament de finestres, patis com a refugis climàtics, però també una transformació profunda, no?, amb una inversió econòmica clara.
6: Exacte, el que diem és que s'ha d'actuar ja, perquè aquest problema no és d'ara, ja fa anys que l'arrosseguem, i per això proposem un pla de xoc amb unes mesures molt clares i senzilles que són d'implementació directa, no? Com són doncs, ventiladors al sostre, aire condicionat en aquells espais que tenen un ús intens i estratègic, com poden ser el gimnàs o el menjador, fonts d'aigua, per suposat, ombres naturals i ventilació nocturna. Això és el pla de xoc. Però després, com bé dius, el pla d'actuació a 5 o 10 anys vista inclou 3 estratègies o àrees, no?, on actuar, que és la millora dels edificis, la renaturalització de patis i un acompanyament pedagògic implementant mesures d'educació climàtica.
5: Clar, ara, per exemple, crec que Educació ha anunciat una inversió d'uns 20 milions d'euros per instal·lar ventiladors de sostre aquest estiu. No sé si teniu la sensació de que, clar, quan arriben aquestes dates es comencen a posar pedaços en les escoles que no tenen aires acondicionats, per exemple, però no s'actua de veritat a llarg termini per acabar amb el problema, perquè parlem molt també de la calor, però hi ha casos d'escoles que cada vegada que plou hi ha goteres, hi ha humitats, passen els anys i no s'arregla.
6: Exacte, hi ha edificis escolars que tenen greus defectes d'infraestructura, més enllà de si estan ben adaptats o mal adaptats a la calor. El que volem evitar és que, com bé dius, hi hagin doncs aquests parxes, no? I es facin mesures a curt termini. Des de l'inici de l'informe diem que aquest és un problema estructural que es requereix d'unes actuacions integrals i per suposat que hi ha d'haver-hi mesures estratègiques immediates, com pot ser instal·lar aquests ventiladors, però s'ha de fer una diagnosi centre a centre de quins són els requeriments que necessiten. No és el mateix un centre educatiu ubicat a Lleida que un centre educatiu ubicat a Tarragona. L'exposició, un no és el mateix un centre educatiu que està totalment orientat al sud que un altre que està enmig de les muntanyes. O sigui, cadascú haurà de veure quines necessitats té i quines són les mesures. I això és el que diem que s'ha de fer a 5 o 10 anys. No només el pla de xoc, sinó invertir perquè els centres estiguin adaptats a llarg termini.
5: Exacte. I jo no sé si aquestes deficiències afecten sobretot a centres especialment vulnerables i, per tant, afecten a un determinat perfil d'alumnes. No sé si hi ha una certa desigualtat en aquest sentit.
6: Sí, hi ha un eix clar que travessa tota aquesta qüestió, que és l'equitat, no? Hem vist que hi ha un cicle d'estrès tèrmic que és molt difícil de trencar en entorns socioeconòmicament desafavorits, perquè els infants viuen en vivendes que són edificis amb condicions de construcció i aïllament molt baixes. No tenen accés en aquests barris a àrees verdes o a punts d'aigua per refrescar-se. I quan van a les seves escoles, normalment també els edificis tenen unes condicions estructurals i d'aïllament més deficients que en barris d'entorns més afavorits socioeconòmicament. Llavors passen calor durant el dia quan són a l'escola i quan arriben a casa seva tampoc poden descansar perquè també estan passant calor. El fet de millorar les condicions dels edificis i els entorns educatius d'aquests infants d'entorns més desafavorits socioeconòmicament trencaria aquest cicle d'estrès tèrmic.
5: I hi ha una altra qüestió, Isabel, i és que, per exemple, les nostres empreses tenim una normativa clara i específica de salut laboral, de confort tèrmic, però en canvi en l'àmbit educatiu això no existeix.
6: Hi ha una normativa pel personal treballador, pels adults, però els infants estan totalment desprotegits. Els seus drets fonamentals, que són drets a una educació de qualitat, dret al contacte a la natura, dret al benestar, no estan legislats, efectivament.
5: Doncs veurem si arribem a temps d'adaptar els centres educatius a un clima cada vegada més extrem. De fet, s'estan adaptant ja moltes feines, altres equipaments, amb aquesta realitat del clima que no podem obviar. Cal voluntat i, evidentment, també cal inversió econòmica. Isabel Ruiz, una de les autores d'aquest estudi, professora de la UOC, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
6: Moltes gràcies.
5: Que vagi molt bé. Bona tarda.
2: Parlem de la pressió estètica. I és que és així, estem parlant de pressió estètica. La pressió estètica va bastant més allà, per entrar en una definició, no? Perquè entenc que més o menys tots sabem que, o podem intuir que és la pressió estètica, però va molt més enllà de posar-se guapo o guapa per sortir de casa. Va molt més enllà de tot això. Va molt més enllà de tot. La pressió estètica és una autoexigència que constant que et condiciona, per l'aspecte físic i et genera culpa. I on està tot això? Doncs tot això habitualment, aquesta pressió estètica, doncs comença ja, sobretot en moments, en els joves, adolescents, preadolescents, fins i tot, a partir d'aquí ja molt influïts per plataformes com Instagram, TikTok, etc. Doncs possiblement podríem ser un dels orígens, però no és l'únic, i el que passa és que davant de les xarxes socials la resta quedaran una mica més, no diré en ridícul, però bastant més marginats, Mireu, això de la pressió estètica afecta, i ara entrarem més en detall, jo ho deixo aquí, ja entrarem més en detall, afecta molt desproporcionadament a les dones i molt intensificadament en adolescents. Això en què deriva? Deriva en trastorns psicològics, deriva en trastorns de conducta alimentària i deriva en una obsessió per procediments estètics coneguda com cosmetocorèxia. Fer-se retocs no està malament. No, no estem demonitzant això, eh? Però sí, parlem de seny. Parlem de seny. Això impulsa, i aquesta qüestió impulsa a joves, a adolescents, ja a que facin retocs estètics cada cop més aviat. No està mal fer-se retocs estètics, insisteixo, eh? No és una qüestió de demonitzar absolutament res, ni molt menys, però sí el seny. El seny i la tenir el cap al seu lloc és el clar. Bé, en parlem de tot això i en parlem amb la doctora Dina Moctezuma, que és doctora especialitzada en medicina estètica. Dina, buenos días, bienvenida.
7: Hola, buen día.
2: Gracias por estar aquí con nosotros, Dina. Oye, es que ¿notas tú que cada vez existe más esta presión estética y notas que cada vez vienen personas más jóvenes a hacerse retoques?
7: Sí, totalmente. Hace 6 años, antes de la pandemia, era muy extraño encontrar pacientes de menos de 25-30 años que viniesen a las consultas, y ha sido un boom después de la pandemia, donde gente cada vez más y más joven, incluso pacientes menores de edad, tienen información acerca de estos tratamientos y acuden a las consultas para realizárselos.
2: Ah, y Gina, ¿y tú qué les dices cuando ves que, claro, se puede diferenciar de... No lo sé, te lo pregunto. ¿Se puede diferenciar entre un paciente que viene a hacerse un retoque porque lo necesita, por cualquier cosa, o un paciente que está obsesionado por el tema?
7: Sí, sí, esto se puede diferenciar muy claramente. Para esto se requiere tiempo, obviamente, en las consultas. Lamentablemente, en la medicina estética también ha habido un boom donde se ha vuelto más, yo digo, como comprar un bolso, quiero esto y me lo hago. Y en muchos sitios, pero hay que retomar el tema de que son tratamientos médicos. Entonces, hablando con el paciente, se puede entender muy bien acerca de cuál es la motivación que tiene. Yo lo que veo en pacientes muy jóvenes es que ya hay este tipo de normalización acerca de estos tratamientos, y en pacientes que vamos a considerar mayores de 35-40 años, que pues es más porque notan cambios físicos en su rostro y quieren mejorarlos. Entonces sí se puede diferenciar hablando un momento en historia clínica, explicándole que realmente qué es lo que se quiere hacer, por qué se lo quiere hacer, cuál es el objetivo que tiene, y el paciente allí te empieza a comentar un poco acerca de las inseguridades, acerca de la motivación que tiene. Y entonces ahí es donde podemos detectarlos como profesionales.
2: Yo hablaba de que desproporcionadamente esto afecta directamente a chicas. ¿Es así?
7: Sí, sí, sí. Cada vez hay más chicos, tengo que decirlo, pero sigue siendo un porcentaje bastante pequeño en comparación a las mujeres. Y sí afecta muchísimo más a las mujeres, pues obviamente por la presión que tenemos de cumplir ciertos estándares de belleza. Y es lo que te puedes encontrar más en cuanto a hombre o mujer, pues si te encontrarás más este caso en chicas.
2: Bueno, fíjate tú que hace un tiempo, cuando se hablaba de medicina estética, no diré que fuera tabú, ni mucho menos el tema, pero que no era una cuestión de que se hablaba muy abiertamente, ¿no? Y ahora, en chicas, por ejemplo, de 20 años, 18, 20 años, es casi no diré una normalidad, pero es algo que se puede hablar, ¿no? ¿Se ha normalizado demasiado esto? ¿Tú qué crees, Dina?
7: Sí, yo creo que sí. La verdad es que sí, porque a mí me vienen incluso pacientes bastante jóvenes a informarse, que muchas veces hablo con ellas y les explico pues que todavía no están en la edad, que hay que entender bien los motivos, sobre todo por el tema de labios, que es lo que más, ¿sabes? Mejorar, ganar volumen en labios sería el tratamiento por el que vienen más las chicas jóvenes. Y entonces ya están muy informadas acerca de otros tratamientos que obviamente no les corresponden ni por edad, o sea que serían prácticamente contraindicados. Y si se ha normalizado tanto que entonces en las consultas lo que nos toca es precisamente estarles informando de el por qué todavía no les correspondería hacer tal o cual tratamiento, pero ya lo tienen integrado. O sea, es que muchas veces nos vienen a la consulta porque dicen, no, es que en la universidad me dijeron las compañeras, ¿cómo que no llevas labios? Y he venido por eso.
2: Caray. Caray. Sí. Pero... Claro, ahora ponía 20 años por 18, 20 años por poner alguna fecha, una sí. Edad, pero ¿cuál sería una edad aconsejable para empezar a plantearse algún retoque estético? ¿Hay alguna edad o no?
7: Claro, es que estarían los dos tipos de retoques estéticos, que sería para cambiar algún aspecto físico, como sería a ganar volumen de labios o mejorar la forma de la nariz, ¿vale? Y luego estarían los estéticos, que serían los correctivos, los que van pasando porque el rostro, pues obviamente vamos envejeciendo, haciendo ciertos cambios y queremos mantenerlos. Estos retoques más de mantenimiento empiezan a partir de los 35 años. Los otros retoques, que serían más para cambiar ciertos aspectos del rostro, en teoría, por ley, pues pueden comenzar a partir de los 18 años. El tema está allí, el que la paciente esté suficientemente madura para entender estos cambios, el que el médico tome también la posición de médico para poder explicarle que es un tratamiento médico, aunque sea un tratamiento de belleza, y que tiene que cumplir pues ciertos criterios para poder hacerlos, ¿vale? Dentro de ellos, pues que sean los motivos correctos. Para mí, ¿cuál sería la edad ideal? Pues para mí sería a partir de los 25 años, pero lamentablemente no es lo que vas a encontrar cada vez en consulta. Encuentras pacientes cada vez más jóvenes y es algo que está pasando desde el 2020 y es exponencial el cambio.
2: ¿Qué responsabilidad tienen las redes sociales? Porque yo las he demonizado un poco, pero ¿hasta qué punto son muy responsables de esta idea que se mete en la cabeza?
7: Claro, como actualmente ya quitando incluso el tema de los filtros, porque las nuevas generaciones, por lo que me doy cuenta, cada vez lo tienen como más asumido que lo que ven no es real.
2: Ajá.
7: Lo que es el tema de la normalización a través de, por ejemplo, los influencers, TikTokers, todas, sí, estas personas jóvenes que son ahora mismo las personas de referencia para las chicas jóvenes, pues son los que, como se realizan estos tratamientos, los pacientes piensan que ya es algo más normal. Entonces sí que lo tienen algo más cotidiano, así como comentabas antes que no se hablaba, que era un tema más tabú. En esta edad, pues es un tema que constantemente se escucha a través de todos los canales que tienen de difusión, ya sea redes sociales o entre su mismo entorno, pero sí tiene muchísima relación.
2: Claro, hay aquí un que se me pasa por la cabeza, es el hecho, vale, yo tengo una presión estética, me quiero hacer labios, me quiero hacer, yo qué sé, pum, lo que sea. ¿Y si no gusta? ¿Y si después eso que tenía en la cabeza no es lo que era? Aquí juega un factor psicológico importantísimo, ¿no? No puede ir a peor esto.
7: Sí, por supuesto. Es por eso que te digo que el deber del médico tiene que ser precisamente ahí en consulta, entender muy bien. A mí me gusta mucho darle el espejo a los pacientes y preguntarles qué es lo que les gustaría mejorar, cuáles son sus expectativas. Incluso hay una paciente un poquito diferente que me gusta que me enseñen alguna foto de referencia. ¿Por qué? Porque me hace entender lo que están buscando y poderles explicar que precisamente eso que están buscando no está acorde a su anatomía o a lo que podemos conseguir realmente. Muchas veces me gusta también explicarles, mira, ves, aquí esto es una foto, tienen pintado, por ejemplo, el labio por fuera, o sea, lo que estás viendo no es real. Entonces les haces partícipes de ese tratamiento y de esa forma pueden entender hasta dónde está el límite de la realidad y lo que es irreal, lo que podemos y no podemos conseguir.
2: ¿Hasta dónde podemos entender la presión estética como presión estética por entornos, por tópicos, etcétera, etcétera? ¿Y hasta dónde estamos hablando de una inseguridad con el físico, con el aspecto, a veces propia de ciertas edades?
7: Sí, a ver, cuando somos jóvenes, bueno, ya no lo soy, obviamente.
2: No, ni yo tampoco, no te preocupes.
7: Cuando hemos sido jóvenes, es cierto que todos hemos tenido esa presión por encajar, por inseguridades normales de la edad. Pero lo podemos ver sobre todo cuando en la entrevista podemos hablar con la paciente, le empiezas a preguntar un poco acerca de por qué se lo quiere hacer, hasta dónde quiere conseguir, y entonces ahí puedes detectar. También podemos hacer un poquito de psicólogos, esos pequeños inputs que el paciente, si le permites hablar 5 minutos, te va a ir diciendo acerca de que se siente muy insegura cuando sonríe, que se siente que no es tan bonita. Entonces ahí es donde nosotros podemos tener ese impacto en explicarle de que, bueno, podrá conseguir, pero que una mejora, pero que realmente pues sobre todo darles ese refuerzo positivo, que pues que ellas son bonitas, por ejemplo, que todo esto que ve, que todas estas influencers, me encanta, sigo muchas unas redes que se llaman, por ejemplo, Belleza Falsa, donde puedes ver a las influencers con y sin filtro, tomadas fotos y ves que todos somos personas reales. Entonces, patologías siempre van a existir, porque esto también les comento a las pacientes, también la línea está entre que mucha gente pues vamos al gimnasio para vernos mejor, pero hay una pequeñísima parte que probablemente tenga algún trastorno y que se irán por el lado oscuro de una vigorexia exagerada o terminan físico-culturistas, ¿sabes?, consumiendo cosas. Lo mismo pasa en la medicina estética. Normalmente es para mantenerse un poquito mejor, pero siempre habrá ese pequeño porcentaje de pacientes que pueden irse yo le llamo al lado oscuro, y es allí donde los profesionales tenemos que detectarlo muy bien y explicarles que no es el momento correcto para hacerlo, porque no están en la situación correcta.
2: Y ya para acabar, ¿crees que es una moda?
7: Sí, yo creo que más que moda, en el tema de pacientes jóvenes ya es parte de la vida cotidiana.
2: Vale.
7: O sea, ya es una normalización que desde ahora hacia el futuro, pero no solo en el tema de los tratamientos estéticos, sino en el tratamiento, por ejemplo, del skincare, que ha tenido un boom. Y que ya lo normalizan desde edades súper jóvenes, desde los 13, 14 años.

0: su belleza y de su salud, porque son tratamientos que son médicos, que se van a normalmente infiltrar sustancias y que pueden tener un riesgo en el futuro de su salud y consecuencias a largo plazo si no están bien realizados.
1: Pues doctora Dina Moctezuma, doctora especializada en medicina estética, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y todas estas explicaciones, muy amable.
0: Muchísimas gracias a ti por la llamada y espero que esto pueda ayudar a tanto a las familias como a las chicas jóvenes a entender un poco pues que el mundo de la medicina estética es algo que está y que tenemos que tener conciencia de poder guiar a los pacientes jóvenes.
2: I de seguida parlem també de trastorns alimentaris, però en aquest cas en adults, que sembla que no, però també afecta.
3: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
4: Andalucía vota en una jornada que puede mover el tablero nacional.
5: Sigue las elecciones andaluzas en COPE y en COPE.es.
6: Todo depende de un hilo de los restos de unos votos.
7: Algunas de las claves que tenemos.
4: Y al cierre de urnas, programa especial con Carlos Herrera y Jorge Bustos.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
9: El Papa León nos ha dicho:
10: la paz comienza con cada uno de nosotros, con la forma en que miramos a los demás.
9: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharla en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
10: Alzad la mirada.
3: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
2: Normalment associem un trastorn alimentari als adolescents, però els adults també ho pateixen, ja sigui per raons diverses, ansietats, problemes a la feina, emocionals, una ruptura amorosa, per exemple. Doncs bé, parlem d'això i donem veu a aquestes persones, que no només són menors o adolescents, sinó també adults que pateixen trastorns alimentaris.
1: Parlem de trastorns de conducta alimentària. Habitualment, quan abordem aquests temes, els enfoquem principalment o majoritàriament en joves i adolescents, que és segurament el punt més feble per una qüestió senzilla, perquè encara no tenen aquestes eines emocionals per no deixar-se influir per xarxes socials, entorns, etc. És a dir, encara és un punt feble i per això possiblement en adolescents passa més. En adults també passa. També passa. Possiblement no té tanta visibilitat. No té tanta visibilitat, però passa. En aquest cas, la situació d'abordament segurament ha de ser molt diferent. Com s'aborda quan passa una cosa així? Suposo que, com sempre, el primer és adonar-te i acceptar que tens un problema i després, doncs, demanar ajuda. Bàsicament, la base, pràcticament en tot, és sempre la mateixa. No és molt fàcil de dir, però de portar-ho no és tan fàcil. Va, que en parlem d'això i en parlem amb una persona que ens ho explicarà molt bé, és la Mònica Muñoz, que és psicòloga clínica experta en trastorns de conducta alimentària, a Mònica Muñoz en Cols. Mònica, bon dia, benvinguda.
11: Hola, bon dia, què tal?
1: Encantadíssim de tornar a parlar amb tu sobre aquest tema, que és força delicat en aquest cas, perquè sempre que he parlat amb tu he parlat sobre trastorns de conducta alimentària, però en adolescents.
11: Sí, probablement, perquè se'n parla molt amb adolescents i és cert que la majoria de casos comencen a l'adolescència, entre la preadolescència i l'adolescència, no? Però es donen moltíssim també en l'edat adulta, amb moltes dones i homes també. El que passa és que, com bé has dit, passen més desapercebuts, són més invisibles perquè costa més detectar-los, en primer lloc per qui els pateix, però en segon lloc també per les persones del voltant, per tant, sí. Igual de greus que amb adolescents, i a vegades que tarden més en diagnosticar-se, perquè no ens enganyem, quan es tracta d'adolescents, aquests adolescents, la immensa majoria viu

0: quan amb la família a casa i abans o després el pare, la mare,
1: sí.
0: Clar, ho detecten. Quan és un adult, una adulta que viu a casa sol, que, bueno, doncs allà igual quan comença a donar-se compte de que això és un problema, porta molt i molt de temps, no?, en marxa. Mm.
1: Clar, en aquest cas, comencem pel principi. Què podem definir en adults, en aquest cas, un trastorn de conducta alimentària? Què és exactament?
0: És exactament el mateix que, sí? que amb un adolescent. És a dir, és un trastorn mental molt greu, que s'expressa a través d'una relació complicada, rígida, amb el menjar i amb el cos. Però és igual que amb adolescents, és a dir, un trastorn mental greu que va molt més enllà del menjar també. De nou, el tema del menjar està allà perquè hi ha una vulnerabilitat amb aquesta persona que ha fet que en un moment determinat doncs això diguem que les dificultats de la persona, la crisi hagi explotat, per dir-ho d'alguna manera, a través d'aquest problema amb el menjar, com amb altres persones amb un altre tipus de vulnerabilitat podria sortir per una addicció, per una depressió, etc. No? Per tant, és un problema molt greu.
1: Això com s'aborda? Perquè, clar, suposo que és difícil detectar fins i tot per la persona que ho està patint, però a partir d'aquí, com s'aborda en un adult? Perquè quan parlem d'adults, de quines edats estem parlant, Mònica?
0: Quan parlem d'adults, estem parlant a partir de, en principi, de 25 anys.
1: De 25 cap amunt.
0: 24, 25 anys, sí. Però, clar, pensa que també detectem en persones de 40, de 50 i de 60.
1: En sèrio?
0: Ui, tant. De fet...
1: jo pensava que als 40 ja teníem tot el peix venut i aquestes coses es passaven una mica...
0: Encara la vida ens pot sorprendre.
1: Sí, ja, ostres.
0: En aquest sentit. Clar, pensem que de la mateixa manera que l'adolescència és un moment de canvi del cicle vital, no? I és on apareixen la majoria de trastorns alimentaris, en altres moments de canvi del cicle vital, com, per exemple, una separació, el moment en què els fills marxen de casa, o la menopausa, o la jubilació, són moments de canvi del cicle que en els que persones que ja hi ha una vulnerabilitat prèvia s'incrementa i, per tant, pot acabar desenvolupant un trastorn de la conducta alimentària.
1: Estàs posant-se sobre la taula moments vitals que poden ser delicats en funció de com els enfoquis, eh?
0: Exacte, són moments delicats que per tant, la intervenció, no?, que preguntaves com serà, com el tractarem? Bueno, primer, identificar-ho sabent que no perquè estiguem amb aquestes edats, no?, perquè com el que dèiem, ja ens hem salvat, no? No, encara és possible. Fins i tot, o sigui, és possible en persones que ja havien patit al llarg de la seva vida algun problema similar, no? Pot haver-hi una recaiguda, però també veiem algun cas que debuten en el trastorn alimentari per primera vegada amb 40, 50 anys. No és una cosa estranya.
1: Mare
0: per tant,
1: meva.
0: Primer, detectar-ho i demanar ajuda professional. I l'ajuda professional per aquest tipus de problemes ha de ser han de ser tractaments especialitzats que ha de ser portat entre un psicòleg, un nutricionista, un psiquiatre. Són problemes molt greus i s'han de tractar d'una manera molt rigorosa perquè bueno, no oblidem que dins dels trastorns mentals són els que tenen, bueno, pràcticament els que més mortalitat tenen. No? Sí, hi ha, només hi ha l'excepció de les addiccions per opiacis. Mm. Després d'aquests ja són els que més mortalitat. Per tant, els hem de prendre molt en sèrio.
1: Mònica, i ja des d'un punt de vista de recuperació, és més fàcil per un adult sortir d'un pou com aquest, per norma general, que d'un adolescent, o no?
0: Doncs depèn. Si és... jo diria que bueno, el que ens diuen les dades és que no depèn tant de l'edat de la persona, sinó del temps d'evolució del trastorn, entre d'altres factors. Clar, si és un adult que ha tingut... que és un problema que arrossega al llarg de la seva vida, clar, aquí sí que el pronòstic seria pitjor. Si és un adult que debuta en el trastorn alimentari, no?, com a part d'una crisi vital, però que no hi ha antecedents de trastorn l'exclusió alimentària, es detecta a temps i es tracta bé, bueno, doncs es podria també resoldre, però igual que amb un menor, jo crec que aquí les xifres no depenen tant, no, de l'edat de la persona, sinó de la resta de factors que sabem, no, que estan implicats amb aquest tipus de trastorns i que els fan tan greus.
1: Doncs Mònica Muñoz, psicòloga clínica experta en trastorns de conducta alimentària, amb Mònica Muñoz en Cols. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions molt amables.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
2: Doncs la podríem qualificar com l'anorèxia o la bulímia silenciosa, perquè surt fora dels estereotips de l'edat de l'adolescència i perquè ningú es pot preveure que una persona adulta pugui patir el trastorn de la conducta alimentària. Però les consultes dels metges estan augmentant el número de pacients i el número de problemes. Així ho ha confirmat aquí, als micròfons de COPE Catalunya, la psicòloga clínica experta en trastorn de conducta alimentària, Mònica Muñoz. A partir de quina edat es creu que hi ha el límit d'una persona adulta que pateix aquest problema de l'anorèxia bulímia? Doncs a partir dels 25 anys. Però a partir d'aquí no hi ha límit d'edat. Mònica Muñoz.
0: Quan parlem d'adults estem parlant a partir de, en principi, de 25 anys. 25 anys, sí. Però clar, pensa que també detectem en persones de 40, de 50. Clar, pensem que de la mateixa manera que l'adolescència és un moment de canvi del cicle vital, no? I és on apareixen la majoria de trastorns alimentaris, en altres moments de canvi del cicle vital, com clar, per exemple, una separació, el moment en què els fills marxen de casa, o la menopausa o la jubilació.
2: Quan una persona té, per tant, un trasbals del que seria la seva normalitat, està exposada a caure, doncs, amb la malaltia, perquè és una malaltia de l'anorèxia o bé de la bulímia. A més, no ha de ser una persona que ja hagi patit aquesta malaltia amb l'edat de l'adolescència, però és una persona que tingui 50 anys i no ha tingut mai aquest tipus de problema, que sigui una novetat. Què és el que s'ha de fer? Doncs tenir molt en compte que és una malaltia i, per tant, ràpidament, si hi ha aquest trastorn alimentari, posar-se en comunicació amb el metge i amb els experts.
0: És possible, en persones que ja havien patit al llarg de la seva vida algun problema similar, no? Pot haver-hi una recaiguda, però també veiem algun cas que debuten en el trastorn alimentari per primera vegada amb 40-50 anys. No és una cosa estranya.
1: Mare
0: per tant, primer, detectar-ho i demanar ajuda professional. I l'ajuda professional per aquest tipus de problemes han de ser tractaments especialitzats. Són problemes molt greus i s'han de tractar d'una manera molt rigorosa, perquè no oblidem que dins dels trastorns mentals són els que tenen, pràcticament els que més mortalitat tenen.
2: Per tant, hem de tenir en compte de que tothom està exposat a patir-la, que en un moment determinat un problema personal es pot derivar a tenir ja una conducta diferent amb la nostra alimentació. És clar que habitualment sempre passa amb l'adolescència i jo crec que és molt bon motiu de portar aquí al migdia de COPE Catalunya a l'invitada que tenim a l'altre costat, perquè té hores d'ara 30 anys i ara està fent una feina molt important, que és anar a les aules educatives per explicar què és el que li va passar amb ella, per tenir en aquest cas els seus interlocutors el coneixement de la perillositat i de què és molt fàcil entrar i molt difícil sortir. Saludem al migdia de COPE Catalunya la Elsa. Elsa, benvinguda, bon migdia.
3: Hola, buenos días.
2: Què tal, com estàs?
3: Bien.
2: Tienes una història tu que explicar i que contar perquè no lo has tenido fácil, ¿no?
3: Bueno, sí, supongo que es un problema que pasa cada vez más, desgraciadamente, y es verdad que hace tiempo igual no estaba como tan visibilizado, pero seguía pasando, ¿no?
2: Elsa, ¿qué te sucedió? ¿A qué edad empezaste a tener los síntomas del trastorno alimentario?
3: Pues hacia los 13 años, más o menos. Empecé con 13 años y se me alargó bastante en el tiempo y bueno, fueron años difíciles en los que al final yo era como que me empecé sin saber muy bien qué me estaba pasando, ¿no? Como que cuando comía me sentía mal haciéndolo. Entonces, bueno, sí que pedí ayuda, pero al final como que no pusieron el foco en que me sentía mal haciéndolo, sino valoraron que no tenía ningún problema con la comida, ¿no? Yo me desarrollé también antes que mis amigas y yo como que empecé a comer un poco por ansiedad y era pequeña, me comparaba con las demás y entonces empecé a sentirme mal haciéndolo. Y pedí ayuda y fuimos, de hecho, al médico de cabecera y el médico dijo que, bueno, que yo era de constitución delgada y que me lo podía permitir y que no pasaba nada, ¿no? Claro, esto estoy hablando ya hace 20 años. Entonces, ahí el foco no se puso en el sufrimiento, ¿no? Y yo era que me sentía mal haciéndolo, ¿no? Que no quisiera comer. Entonces, al final se me acabó alargando en el tiempo porque no se hizo como esa prevención de base.
2: No, te estoy escuchando atentamente y seguramente toda la audiencia. Fíjate, a los 13 años, 13 añitos, estás haciendo casi primero de la ESO, ¿no?
3: Eso es, sí.
2: Primero de la ESO. Eras muy jovencita, eras una niña. Y sobre todo, me estremece que tú reconozcas, pedí ayuda. Es decir, fuiste consciente tú misma del problema que tenías y desgraciadamente en esa época, confío que ahora no esté sucediendo, no hubo los recursos necesarios para atenderte.
3: Sí, bueno, yo no sabía que esto luego iba a derivar en un trastorno de la conducta alimentaria, pero como yo me sentía mal, pues comiendo, pues sí que fui al médico, le dije a mi madre porque tenía como esa angustia, ¿no? Y no me sentía bien conmigo. Entonces, bueno, el primer paso siempre, pues dices, pues voy al médico de cabecera a ver qué solución me podía dar, ¿no? La solución realmente fue, no pasa nada, no estás haciendo nada malo, te lo puedes permitir. Pero creo que igual ahí sí que había un trasfondo que había que mirar, ¿no?
2: Elsa, ¿y el motivo fue por algún tipo de inestabilidad, ya sea educativa, ya sea familiar, ya sea la presión a veces del entorno o de querer ser más de lo que una es? ¿Cuál fue el motivo, consideras, que tú crees que te indujo a los 13 añitos a empezar a sufrir por la alimentación?
3: Bueno, yo siempre digo que los trastornos de la conducta alimentaria muchas veces empiezan como un intento de solución a algo, ¿no? Y creo que al final cada paciente le da como su significado. Sí que se suele entender como que son personas que quieren modificar su cuerpo para verse bien, pero muchas veces va más allá, ¿no? Eso puede ser un motivo, pero cada persona o paciente tiene como su motivo, ¿no? Entonces muchas veces es muy fácil entrar en un trastorno acuto alimentaria porque empieza como intento de solución para poder mejorar o dejar de sufrir, ¿no? Pues si siento que tengo ansiedad con la comida, pues igual intentas mejorar esa parte o igual no puedo controlar todo lo de mi alrededor, ¿no? Cosas que suceden en mi día a día, pero sí que puedo controlar qué como y dónde y cuándo y ese control pues lo encuentro en la comida. También para regularte emocionalmente o anestesiar emociones hay como muchos significados donde un trastorno acuto alimentaria inicia, ¿no?
2: Elsa, y ahora viene la pregunta más agradable. ¿Cómo y cuándo saliste? Y sobre todo, cuando vas a las aulas, ¿qué explicas ahora a los oyentes que tienen la edad que tú tuviste cuando empezaste los problemas?
3: Bueno, al final les explico un poco, intento quitar un poco los mitos que hay, ¿no? Les hago entender que cualquier cuerpo también puede tener un trastorno de conducta alimentaria independientemente del peso y que hay incluso personas que tienen como una imagen de primeras que son personas saludables y que tienen este trastorno porque es algo mental y es algo que se sufre, ¿no? Entonces, intento hacer ver que va más allá de un cuerpo y que cualquier persona puede tener un trastorno acuto alimentaria en un momento dado de su vida, ¿no? Es muy importante pedir ayuda, pero es verdad que luego también lo más difícil es dejarse ayudar, ¿no? Entonces, es verdad que para que se pueda dar una recuperación al 100% es muy importante, uno, que la persona reconozca, ¿no?, que tiene este problema, pedir ayuda y querer recuperarse y dejarse ayudar. Luego, el entorno es muy importante, ¿no?, que vaya todo a una y tener los recursos necesarios. Entonces, cuando se dan estas tres cosas, normalmente suele ser más fácil, aún así es muy difícil, pero suele ser más fácil poder salir del trastorno de la conducta alimentaria. El proceso de la recuperación, el caso de confiar y también que confíen en ti, ¿no? Para que se pueda dar.
2: Son palabras muy pedagógicas. Dices, es muy difícil, pero se puede salir. Tú has salido y lo estás explicando. Y es muy fácil entrar. Facilísimo. Y puede pasar a cualquier edad, ¿eh? Nadie está sujeto a esta enfermedad, porque al fin y al cabo es una enfermedad. Elsa, gracias por estar aquí en migdia de COPE Cataluña, por aportarnos tu testimonio, tu fuerza, tu recuperación, y yo creo que está muy y muy bien que vayas a los colegios para explicar tu situación. Un abrazo, Elsa.
3: Gracias.
4: Els casos d'infeccions de transmissió sexual han augmentat en els darrers anys entre gent molt jove i per això s'avança 3 anys, dels 15 als 12, l'inici de la prevenció d'aquestes infeccions amb un nou model integrat que contempla, entre d'altres coses, incorporar els pediatres i les infermeres pediàtriques. Es potenciarà la figura de metges i infermeres referents en infeccions de transmissió sexual a l'atenció primària. Un model, doncs, que sobre el paper està molt bé, una altra cosa és la pràctica. El Xavier Massabé és portaveu de SATSE a Catalunya, el Sindicat d'Infermeria i Fisioteràpia. Xavier, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Vaja, sabem com està el sistema sanitari, com està l'atenció primària, tenim uns professionals en vaga i aquest nou model, que està molt bé, és un nou exemple, no?, de que es van afegint noves funcions al sistema però sense posar més recursos, no?
5: Sí, sí, és el problema que té aquest nou model, o sigui, simplement que realment la idea és bona, però el problema que tenim o el que veiem nosaltres és que no ve acompanyada d'uns recursos suficients.
4: Clar, precisament una de les qüestions que més estem sentint en les moltes protestes que estan fent els professionals sanitaris és que estan sobrecarregats de feina, que no poden atendre els pacients com voldrien, i la realitat, com estem dient, és que us van donant més responsabilitats a la primària i això ha arribat a un punt que és insostenible.
5: Home, sí. És allò que, a veure, en tot el que és gestió sempre tens un número d'hores contractades, un número de possibilitats que tens, i si poses més gent en un lloc, si ja estàs a tope, ha de sortir d'un altre. O sigui, que a la pràctica, si no va acompanyada d'unes mesures que ho permetin, el que farem és que millorarem per una banda, però en algú perdrem.
4: Clar. No sé si heu tingut oportunitat de traslladar la vostra opinió com a sindicat d'infermeria al Departament de Salut, no? Les dificultats que considereu que trobareu per aplicar aquest model sense un augment de plantilles i recursos.
5: Sí, clar, nosaltres en el que hem dit en tot moment ha sigut això, o sigui que el que la idea, o sigui que ens agrada com sona la idea, i espero que s'ha de dir qui seran les persones responsables i com es portarà a terme.
4: Si no es donen garanties en aquest desplegament, Xavier, podem parlar més aviat d'operació de maquillatge, més enllà, sí, més que de prevenció real?
5: Sí, sí, és exactament això, o sigui, perquè jo he estat molts anys a l'Hospital del Mar i he tingut a la consellera com a gerent, i ella mateixa sempre deia que qualsevol cosa que es fes tenia que anar acompanyada d'un suport pressupostari o que no ho feia. I ara que és ella la consellera, ens trobem amb el mateix problema que ella deia.
4: Sí, i aquest model, no, del que estem parlant per prevenir les infeccions de transmissió sexual, vol reforçar també l'educació, no, en salut sexual als centres. Vosaltres seguiu reivindicant la figura d'una infermera als centres educatius, però crec que no s'acaba d'arribar ni a tots els centres ni a totes les franges d'edat. Com està la situació?
5: Bueno, estem amb el mateix problema, o sigui, amb la falta de professionals que hi ha, sobretot a algunes parts de Catalunya, pues és molt difícil que aquests projectes es puguin endur endavant, o sigui, perquè ja hi ha llocs de difícil cobertura a parts de Lleida o així, que llavors encara és més difícil quan són nous projectes, però bueno, tots caldria buscar solucions.
4: Molt bé, doncs confiem que aquest nou model, no, per prevenir les infeccions de transmissió sexual, que és un problema a l'alça important, vaja, es doti realment de recursos i de personal perquè pugui ser una realitat i no només una declaració de bones intencions. Xavier Massabé, portaveu de SATSE a Catalunya, gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Que vagi molt bé. Adéu.
5: Adéu.
6: I en uns minuts, atenció, perquè parlarem de talent. Jo no sé si tots tenim un talent ocult, com diuen, però és important, sobretot, saber fomentar aquest talent a la infantesa.
7: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
8: Carmen Sevilla y Arturo Fernández.
9: Casándolos tú y yo, se acaban todos los pleitos.
8: Dos grandes de nuestro cine juntos en la tarde del domingo. Camino del Rocío.
9: Yo también te voy a enseñar y hoy te voy a partir. ¿Qué haces?
8: Y el relicario.
10: Me enamoré de ti desde el primer momento.
11: No sería el relicario.
8: El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
12: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
13: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
12: Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
13: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
12: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
13: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
12: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
13: Máster universitario en Radio COPE.
12: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
7: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
6: Com anunciàvem fa una estona, parlem ara de talent, de si realment tothom té algun talent i de què és el veritable talent. Parlem d'això i rebem també a l'estudi una persona que en té i molt, que és la Chiara Oliver, que és exconcursant d'Operació Triunfo d'OT, i ve aquí a presentar-nos el seu àlbum debut. Es diu No Fue Real. En una estona parlem amb ella.
14: Tots naixem amb una caixa d'eines única, però no sempre porten les instruccions per obrir-la. I, bueno, i si l'obres, després les eines també requereixen saber com han de funcionar. Sovint pensem que el talent és un privilegi de pocs. Pues el do diví per la música o per les matemàtiques. Tots coneixem persones que se les dona molt bé aquests temes. Però és que en realitat podria ser una predisposició natural que espera el terreny adequat per aflorar. Com podem distingir entre una simple afició i un talent real? És possible passar tota una vida sense saber en què som realment bons? Mira, avui parlem amb el Toni Estruc, ell és escriptor i també investigador de talent i ens ajudarà a desxifrar com identificar aquestes habilitats innates i quin paper juguen la família i l'escola en aquest procés de descobriment. Toni, què tal? Bon dia.
15: Hola, bon dia.
14: Toni, sovint confonem termes, però tu, quina és la diferència fonamental entre una habilitat que s'aprèn amb esforç i un talent innat?
15: Doncs justament al contrari del que has dit.
14: Ah, mira.
15: L'habilitat és innata i no s'aprèn amb esforç. L'habilitat és un dels components del talent. Un dels grans problemes que tenim en aquesta societat és que no sabem el que és el talent quan resulta que, com hem dit, és innat. Per tant, ve de sèrie biològicament, com el teu cabell i les teves cames. Però, com està dintre del cervell i no el veiem, doncs en pensem que no tenim talent o el desconeixem. Llavors, entre altres coses, el talent és la suma de les nostres habilitats innates, de les habilitats cognitives i també de tot el que està relacionat amb el nostre cos. Llavors, una habilitat innata, un talent innat, no requereix de cap esforç, surt de forma natural, que és el contrari d'una capacitat. De fet, hi ha una frase molt coneguda, o una forma de dir-ho molt conegut, que és que a tu et capaciten per algú. Mai et diran t'habiliten per algú, sinó que et capaciten.
14: És veritat.
15: Doncs el que és el sobreesforç, el que no és quan et capaciten. És dir, quan tu estudies una carrera i t'estan capacitant per fer aquella carrera o aquella funció. Però allò no és que el com innat en tu. En canvi, l'habilitat no necessita de cap capacitat perquè forma part de la teva intel·ligència natural.
14: O sigui, que l'habilitat és innata i és el talent, per entendre'ns.
15: L'habilitat és una dels components del talent, correcte.
14: Val. No, ho dic perquè de vegades fem anar aquestes paraules i no les fem anar bé a nivell del dia a dia. El talent, com bé ens deies, és innat, però de vegades està amagat. Apareix si l'entorn ajuda o com pot acabar apareixent?
15: Sí, aquí es dona moltes vegades que les circumstàncies exteriors condicionen moltíssim la no descoberta del talent. Dit això, hi ha molts casos i molts exemples de persones que, a pesar de les circumstàncies, el talent acaba sortint. Podríem ficar exemples històrics com, per exemple, Freddie Mercury, per dir alguna cosa. No? Sí. Llavors, sí, les circumstàncies condicionen, però en cap moment determinen el teu talent.
14: Clar.
15: Per tant, arribarà un moment, tothom en algun moment de la vida sent una trucada interior que diu, escolta'm, això que estic fent no em quadra, o ja no tinc ganes d'anar a la feina, o ja no puc més, o estic trist, o no estic disfrutant del que estic fent. Això són tot símptomes o d'alguna manera avisos de que allò que estàs fent no té res a veure amb tu. Mm. Per tant, quan això es dona, tens que començar a revisar-te i has començar a pensar, ostres, quines són les coses que a mi, de forma natural, em fan gaudir, em donen plaer.
14: Clar.
15: Llavors, per tant, què vull dir amb això? Que les circumstàncies, siguin les que siguin, sempre estàs a temps de reconèixer que tu fa gaudir, saps? Mm-hmm.
14: Com a pares o com a educadors, de vegades ens obsessionem a buscar genis. El món de pares que tenen fills que juguen a futbol, hi ha casos, vaja, multitud de casos de coses que el meu fill és molt bo, que el meu fill és el nou Messi. Això ho fem. Però realment, quins són els senyals, que de vegades suposo que són molt subtils, més enllà de la facilitat per fer una tasca, que ens indiquen que un nen o una nena està connectat amb el seu talent natural?
15: Mira, aquí introdueixo una derivada molt important, i és que a les persones d'altes capacitats se'ls donen molt bé de forma natural moltes coses, però això no vol dir que estigui relacionat amb el seu talent. Mm. Perquè un cop més, que tu se't doni bé algú no té res a veure amb un talent. Sembla una contradicció, però no ho és. Llavors, què és el que realment forma part del meu talent i és natural en mi? Allò que em fa perdre la noció del temps. És el màxim indicatiu. El nostre cervell està dissenyat per tindre pensaments cada 3-4 segons i el doctor Ernst Dutel l'any 1987 va demostrar que hi ha situacions, hi ha activitats de la vida que ens fan perdre la noció de que tenim un pensament cada 3 segons. És a dir, traduït, moltes persones, moltes vegades hem fet coses que, hòstia, s'ha passat mitja hora i no m'he donat compte, s'ha passat una hora i no m'he donat compte. Mm-hmm. Això és quan el teu cervell connecta amb aquella habilitat innata i li fa perdre la noció d'aquests pensaments cada 3 segons que ens porten al passat i al futur. Quan jo estic fent una tasca i estic pensant, ostres, quan em queda per plegar, és que el que estic fent no va conmigo. En canvi, quan no em dono compte del temps, és que el meu cervell està en presència pura. Per tant, estic fent allò que em connecta al que jo he vingut a fer aquí. Pues quan jo veig el meu fill i veig que se li passa el temps amb algú volant, allò té que veure amb el seu talent innat.
14: Clar. I hauríem d'intentar no globalitzar, no? Suposo, Toni. És a dir, no, és que al meu fill no li agrada fer deures. Bueno, anem a mirar perquè a la millor hi ha una matèria o un tipus d'exercicis que li agrada més que uns altres i amb alguna matèria potser sí que si li escapa el temps i a d'altres doncs li ha d'anar darrere. Aquestes són aquelles situacions que hem d'estar observant, sí. No?
15: Mira, segons les nostres investigacions amb el geniotipo, hem descobert que el cervell té 9 capacitats creatives. I aquestes capacitats creatives són innates i estan lligades a les habilitats del talent. Sí?
14: Sí.
15: Llavors, d'aquestes 9 creativitats, en el sistema educatiu només se'n desenvolupen 4.
14: Oh, caram.
15: Les altres 5 no es fan servir.
14: Ni la meitat.
15: Ni la meitat. Per tant, què vol dir? Hòstia, el meu fill no era dels fes deures. Bueno, és que segurament té una de les 5 habilitats que en qualsevol deure no es fa. És a dir, si el teu fill no té la capacitat creativa mimètica, les matemàtiques no li agradaran. Si el teu fill no té la capacitat creativa dissociativa, la física i la química no li agradarà. Com el teu fill tingui la capacitat creativa intuïtiva, que resulta que la intuïció és una capacitat creativa innata que ve al nostre cervell, doncs clar, assignatures dedicades a la intuïció, 0, i empieza el lío.
14: Clar.
15: Vale? Llavors, que no li agradi els deures, com tu molt bé has dit, té que veure bàsicament en que allò el seu cervell no li excita.
14: Clar. Toni, hi ha molta gent que arribem a l'edat adulta i de vegades vius amb la sensació de no tenir cap talent especial. Mira, escolta, jo vaig vagant per la vida, però resulta que no sóc especial en res. És possible que tinguem capacitats, o sigui, capacitats, habilitats innates que han quedat adormides o amagades perquè el sistema educatiu o la societat no les valora i a lo millor van aflorar però van quedar allí ocultes? O sigui, les puc arribar a perdre si les vaig tenir?
15: Val, aquí contestaré amb dos afirmacions bastant rotundes. Una és que el talent és innat i està en tu des del dia que neixes fins al dia que mores.
14: Uh-huh.
15: Sempre dic el mateix, una abella tindrà la facilitat de polinitzar des del primer dia fins l'últim, i amb el ser humà exactament igual. Hi ha exemples com Cervantes i companyia que van escriure els llibres a edat molt avançada, vull dir que això està sempre La segona variant, la segona afirmació rotunda, és que inclús hi ha estudis de la NASA que estan publicats a internet i es poden buscar a Google, on la NASA confirma literalment que el sistema educatiu destrossa el talent innat de les persones.
14: Vale.
15: Llavors, amb això ja t'ho dic tot. Per això jo sempre he dit educastració, no educació.
14: Déu-n'hi-do. I, Toni, és que, clar, escoltant-te ara, se'm posen els pas de punta, però com podem potenciar el talent d'un infant sense caure en la trampa de la pressió o de l'etiquetatge? És a dir, quin límit, on està el límit entre acompanyar una virtut i convertir-la en una obligació que acabi cremant l'entusiasme del nen? Perquè a vegades els pares ens entusiasmem massa.
15: Que bo això. Mira, curiosament la paraula entusiasme ve, etimològicament vol dir Déu amb mi. Mm. És a dir, si nosaltres fem servir la paraula Déu, també a Déu se li diu el creador, no? Mm. Doncs nosaltres, quan estem entusiasmats, és que estem creant a la imatge de Déu. És a dir, tots tenim un creador. Aquí no entro en religions, només parlo de Déu, consciència, univers, sí. Com em la gana. Doncs nosaltres som creadors, i el que ens fa estar entusiasmats és crear a favor d'aquella habilitat que nosaltres veiem que podem aportar solucions a la vida i al món. Quan aquesta capacitat creativa ens és arrencada, perquè com tu molt bé has dit, el sistema és, o sigui, el talent és víctima del sistema educatiu, però també és víctima de l'èxit i la fama i arribar a final de mes, perquè jo tinc una habilitat innata que em penso que no serveix pel sistema social i per tant em penso que no seré productiu i que no donaré rendiment i per tant no arribo a final de mes, descarto tot això innat en mi i només em poso a capacitar-me per una carrera per arribar a final de mes. Llavors, l'única forma de poder acompanyar a aquestes persones, als nostres fills, és que, primer, és rotund que tot Déu té talent, està demostrat científicament, perquè tot Déu és creatiu, i després, el segon és intentar, d'alguna manera, sempre acompanyar a favor de que no faci res l'infant si no li agrada, no, de motivar-lo constantment a que busqui allò que li fa la noció del temps i que després desenvolupi allò al màxim. Inclús nosaltres ara amb la Fundació estem desenvolupant un sistema per si un adolescent es vol prendre un cop acabat el quart d'ESO o batxillerat un any sabàtic, se'l prengui, però ojo, no un any sabàtic per estar al sofà jugant a la PlayStation.
14: Correcte, clar.
15: Un any sabàtic per descobrir allò que a ell li excita, l'agrada i el motiva. O sigui, a vegades és millor això que no que es comenci una carrera i ho deixin. Hi ha una estadística molt bèstia que va sortir fa dos anys o un any a l'ABC, que era que un de cada tres estudiants abandona el primer any la carrera. Llavors, abans de perdre diners, deixa-li un any que es trobi, que es busqui, però que es trobi que es busqui, no els ho fa.
14: Correcte, correcte. De totes maneres, ara escoltant-te, que lluny que estem, el sistema educatiu, de ser un sistema educatiu, home, no diré perfecte, perquè això seria complicadíssim, però que estigui més a la vora del que hauria de ser. Eh? Ens estem esbarallant per d'altres històries, el sistema educatiu, però bé que estem allunyadíssims del que hauria de ser.
15: Sí, bueno, el fracàs escolar cada cop és més bèstia i tot té que veure amb això, però pensa que el sistema educatiu és un elefant que es retroalimenta. Jo que he tingut l'oportunitat d'estar reunit amb el conseller d'Educació de Catalunya i tal, quan sents el que et diuen, ells mateixos consideren que és que no hi ha res que fer, perquè bueno, hi ha una duresa a nivell mental i una duresa d'hàbits que és quasi impossible de trencar. Pensa que els professors de secundària he acabat la carrera de física i com no he aconseguit plaça com a funcionari en física, pues me pongo de profe a dar física, però en el fondo no soy profe.
14: Correcte, correcte.
15: Sigue, i suma i sigue, i suma i sigue, i suma i sigue. Els profes són més administratius ara que profes. Hi ha una a nivell d'Espanya està obligat a que hi hagi orientació vocacional i tutoria a les aules i no fa ni Déu. Tu no saps la de profes que em diuen, escolta, jo preparo la classe de tutoria, entre classe i classe que me cambio, en los 5 minutos preparo lo que voy a servir porque no he tenido tiempo. Clar. Bueno, ja et dic, si es comencem, un absolut desastre.
14: Déu-n'hi-do.
15: Bé, ara, per sort hi ha profes que estimen ser profes.
14: Sí, afortunadament.
15: I que, bueno, amb aquest ens aguantem.
14: Sí, sí. El Toni Estruc, per cert, el trobeu a internet, Toni Estruc, acabat amb ch.com i amb Y, toniestruc.com. Escolta, amb 30 segons, perquè t'he presentat com a escriptor i investigador del talent. Quin és el darrer llibre que has presentat?
15: Bueno, el darrer va ser el Para qué he venido a este mundo, que justament és una fàbula que inclús gent a Amazon, que estic flipant, que les ressenyes estan ficant que és el nou alquimista, cosa que jo ni... vamos, em fa esta vergonya quan sento això. I l'anterior aquest va ser el Geniotipo, que justament l'altre dia em va arribar, que ja va per la 8a edició, 35.000 còpies vengudes, està funcionant molt bé i està ajudant a molta gent a trobar el seu talent innat.
14: Molt bé, Toni. Doncs escolta, t'agraeixo que ens haguis parlat tan clar i a vegades fa mandra que et diguin les veritats, però que ens haguis parlat tan clar del tema de les habilitats, dels talents, de les capacitats, de posar-ho tot a mordre i sobretot de que quan ens arribin les nostres fills i filles a casa perquè han tingut un mal dia a l'escola, igual tenen raó, eh? Igual tenen raó. De vegades sí. No, eh? De vegades no.
15: També, de vegades sí, tampoc, això és cert, però igual sí, a vegades.
14: Toni, gràcies per atendre's, una abraçada.
15: A tu, moltes gràcies.
16: Hola, muchas gracias, buenos días.
2: El talento, una palabra que ahora se utiliza mucho, ¿eh? Quizá en demasía.
16: Puede ser porque realmente todos tenemos talentos y bueno, el tema es pues saberlos descubrir y saberlos potenciar, ¿no?
2: Porque sé que la pregunta es muy fácil, la respuesta es más complicada, ¿no? ¿Qué es el talento?
16: Bueno, pues el talento, a mi modo de ver, pues es la sinergia, diría yo, entre tres elementos esenciales, ¿no? Por un lado, la capacidad para hacer algo, pero luego tiene que darse un compromiso, ¿no? Pues para querer eso y sobre todo tiene que haber una acción para llevarlo a cabo y lograrlo, ¿no? Sin las tres cosas podríamos decir que el talento se puede quedar sin salir de uno mismo y en eso estamos, ¿no? En la educación y con la gente joven, ¿no?
2: Beatriz, otra pregunta estereotipada y clásica. ¿Con el talento nacemos o lo creamos?
16: Mira, pues hay una parte que va, podríamos decir, de nacimiento, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues eso, hay muchos jóvenes hoy en día que a lo mejor, pues también fruto de las redes sociales o de una cierta apatía, pues ese talento que llevan, por decirlo de alguna manera, inscrito en ellos, pues eso no sale a la luz, ¿no? O sea, que para sacar ese talento adelante, para que realmente tenga un impacto en su entorno, pues se tiene que dar eso que hablábamos antes, ¿no? Pues un cierto compromiso y bueno, pues llevarlo a la práctica. Y yo sobre todo pienso que un aliciente también a la hora de poner ese esfuerzo que requiere el desarrollar un talento es que bueno, pues que haya cierto sentido trascendente, me explico, que ese talento no quede en uno mismo, ¿no? En decir, bueno, pues mi éxito personal o el llevar a cabo algo que a mí me gusta, sino que sobre todo sea un beneficio social, ¿no? Que mejore el entorno y eso pues crea mucha más autenticidad al talento y sobre todo pues motiva mucho más a poner ese esfuerzo necesario para desarrollarlo, ¿no?
2: Cuando vemos las trayectorias de grandes talentos en el mundo del deporte, de la música, de las artes, de la ciencia, es decir, los grandes, siempre hay la misma respuesta cuando uno se le pregunta, ¿no? Sí, tengo mucho talento, pero es que detrás hay muchas horas de esfuerzo, hay mucho trabajo, hay mucha dedicación. Uno no es un actor de cine de nacimiento, uno no es un gran futbolista del Barça de nacimiento, sino que detrás hay horas y horas y horas de dedicación. Eres autora del libro Revela tu talento.
16: Sí, sí.
2: Y entonces descubrir este talento supongo que es el reto, primero de la persona que lo tiene y luego de los que la acompañan, ¿no?
16: Exacto, sí, ahí tenemos un papel muy importante los educadores, los padres también, ¿no? A la hora de favorecer, facilitar, impulsar este talento de los jóvenes. Y pienso que, bueno, tienen mucha suerte, podríamos decir, tal y como está enfocado pues el ámbito escolar hoy en día, porque se les permite explorar, ¿no? Explorar muchos ámbitos, pues como decías, ¿no? En la música, en la investigación, en la expresión oral, expresión escrita, lo que son las artes plásticas, artes escénicas, la robótica. Entonces, bueno, pues en el colegio pues tienen muchas oportunidades. Claro, el reto es que exploren, ¿no? Y salgan de su zona de confort y tiendan a lanzarse, ¿no? A esas a esos ámbitos y ahí descubrirán efectivamente pues si eso es algo que me gusta, con lo que me siento cómodo. También les ayudamos desde el ámbito educativo a evitar pues cierta autocrítica, ¿no? Excesiva, el no compararse, el ser uno mismo y ser auténtico, que a veces no solo el talento tiene que acabar en un éxito, pues en ganar un concurso o en un torneo, lo que sea, en el ámbito deportivo, musical, creativo, sino sobre todo yo les incido en esto, ¿no? Que disfruten del proceso, ¿no? Disfruten de la puesta en práctica de ese hobby, de ese talento, de esa actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la idea es pues animarlos, ¿no? A aprovechar todas las oportunidades, ¿no? Y en mi libro, como comentabas, pues pongo sobre todo como referentes a historias de chicos y chicas que han sabido, ¿no? Aprovechar estas oportunidades y sus historias pueden ser inspiradoras para otros jóvenes para que no desaprovechen nada, ninguna oportunidad que la vida les ofrezca, ¿no? En la etapa escolar, en la etapa universitaria, en el inicio de su vida profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues quedarse en casa, podríamos decir, pues les puede limitar sus oportunidades para conocer ese talento propio, descubrirlo y llevarlo a la acción, de modo que incida, ¿no?, en la mejora de su entorno, y luego, pues como personas, ¿no?
2: Profesora y coach de jóvenes, Beatriz Ambela Joana, desde Sant Cugat. Gracias por estar aquí en Migdia de COPE Catalunya. Buen migdia.
16: Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Adiós.

0: I continuem d'aquí no res també per parlar de fibromiàlgia, aquesta malaltia sovint invisible que molts cops afecta i de mala manera a qui ho pateix.
1: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
2: Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios del nuevo Dupla de la 11, Super 11 o Triplex de la 11 de ayer, consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
3: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days. Toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes. Jeep. La libertad te está esperando.
4: ¿Qué haces?
5: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa. Bebidas...
4: ¿Qué es eso?
5: Es el mantra clave del verano.
6: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
7: ¿Lo oyes? Cada día escuchamos este sonido 9 millones de veces. Sigue llevando el vidrio al contenedor verde. Oírte nos llena de alegría. Feliz Día Mundial del Reciclaje. Ecovidrio.
8: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
1: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
0: Continuem aquí al matí del cap de setmana, com dèiem fa una estona, i en aquest cas parlant de fibromiàlgia, d'aquesta malaltia invisible completament per qui ho pateix.
9: Avui, dia 12, és el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica. Bé, la fibromiàlgia ja suposo que és una qüestió que ja heu escoltat, sabem i fem. I... El cas és que intentarem saber com funciona, com ha evolucionat el tractament de la fibromiàlgia i quina esperança tenim avui de cara al futur. La ciència està avançant d'una manera absolutament flipant en qüestions de tractaments i noves maneres d'enfocar els temes. I després està la síndrome de fatiga crònica, que és una d'aquelles coses... Explicat ràpidament, i per sort, ara entrarem més en detall amb una persona que us explicarà molt millor que jo, evidentment. Però la fatiga crònica abans no existia, però no estava diagnosticada. No hi havia un nom per a aquella sintomatologia d'esgotament. Fins que hi va sortir el tema de fatiga crònica. Fins i tot jo vaig conèixer a una persona que pateix de fatiga crònica i no li feien cas. I ara, esto, duerme. Era una cosa molt curiosa de com fins acaba posant l'ull en per què passen les coses i s'acaba descobrint sintomatologies que abans no tenien un nom o s'enfocaven d'una altra manera fins ara, no? Vam parlem de tot això i en parlem amb la doctora Miriam Almirall, que és especialista del Servei de Reumatologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctora, bon dia, benvinguda.
10: Bon dia.
9: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, per atendre la nostra trucada. Com ha evolucionat avui el tractament d'aquestes malalties, de la fibromiàlgia i la fatiga crònica?
10: Sí, mira, de la fibromiàlgia està evolucionant una mica ara, però la veritat és que hi ha hagut poc canvi. En aquesta malaltia, les teràpies farmacològiques ens poden ajudar a millorar alguns símptomes, però no són realment eficaces. I aleshores, mentre s'estan investigant noves molècules i noves dianes terapèutiques, s'està posant el focus en l'abordatge no farmacològic, que ha de ser interdisciplinar, és a dir, per diferents professionals en coordinació i que s'hauria de basar en una correcta educació sanitària, en exercici físic moltes vegades adaptat i moltes vegades en teràpies psicològiques, si és possible, de nova generació.
9: El cas, doctora, és que encara el per què una persona té fibromiàlgia, la causa és desconeguda, no se sap exactament la causa, no?
10: La causa de com s'hi arriba, no del tot. El que passa és que cada cop es coneixen més les alteracions, sobretot del sistema nerviós central i perifèric, que succeeixen en aquestes persones.
9: D'acord. Els tractaments han canviat d'aquesta manera, tal com explicaves? O han canviat, continuen evolucionant, tal com explicaves?
10: Sí, realment es necessita molta més investigació, es necessita invertir en investigació per desenvolupar nous tractaments contra noves dianes terapèutiques en base a aquestes alteracions del sistema nerviós. I mentre s'està fent això, en paral·lel, doncs s'estan introduint programes cada cop més a la sanitat pública de teràpies no farmacològiques multicomponent. Multicomponent vol dir doncs, que tenen més d'un component basant-se principalment en un exercici físic adaptat, però també en educació sanitària, com hem comentat, i en teràpia psicològica. Però
9: hi ha més casos ara? Es diagnostiquen més casos o més o menys?
10: Més o menys, la veritat és que diferents estudis de prevalença que s'han fet no ha variat molt al llarg del temps. Sí que és veritat que ara cada cop més hi ha més formació a la malaltia i potser sí que es diagnostica millor. Però no ha variat gaire, no.
9: Sí, no és una qüestió que hi hagi punts, baixades, no. Això sí, aquí tinc unes dades que és una malaltia que afecta principalment a dones.
10: Sí.
9: Per què passa això? Per què li toca a les dones la fibromiàlgia més que als homes?
10: Sí, ens toquen moltes coses, ja. Entre elles una major prevalença de fibromiàlgia. Crec que perquè el sistema nerviós és diferent en homes que en dones. És curiós, però és així. I també poden influir-hi, com no, no factors hormonals. En això, però hi ha una diferència de prevalences molt importants. El 80-90% de les persones afectades són dones, sí.
9: És una qüestió claríssima que és una malaltia femenina, o sigui, que afecta directament les dones per, això que, sí. Per tot això que estàs dient, no?
10: Sí, també ara s'han vist dades de una neuroinflamació i de probable intervenció del sistema immunològic. I també la veritat és que diferents patologies autoimmunes també acostumen a ser bastant més freqüents en dones que en homes. Sempre ens toca la de perdre.
9: Sí, en aquest cas us toca la de perdre, concretament. Sí. Sí. Clar, el problema, bueno, el problema en si ja és la fibromiàlgia, el problema, no? Que no és una malaltia mortal, no? Ni degenerativa, o sigui, però és incapacitant.
10: Sí, en molts casos és molt incapacitant i canvia totalment la vida de les persones. No només per la gran quantitat de símptomes de les persones afectades, sinó, com hem dit, perquè els tractaments realment que tenim avui en dia no són molt eficaços. I també, a part, hi ha un gran estigma. I com encara no disposem de clars biomarcadors objectius pel diagnòstic de la malaltia, doncs encara hi ha molta gent que no creu en ella i que, com has dit al principi, doncs creu que les persones estan exagerant. I també això doncs, ve augmentat perquè és una malaltia molt oscil·lant. Un dia el pacient es pot trobar més o menys bé i, en canvi, clar, el següent dia fatal i no moure's del llit. No? Llavors, per totes aquestes qüestions, realment doncs, és una malaltia molt incapacitant i també moltes vegades incompresa.
9: Molt punyetera i estigmatitzada. Aquí ara faré dues preguntes. La primera pregunta que faré igual és una mica tonta, em disculparàs si és així.
10: Però, no,
9: és que hi ha, per exemple, passava amb la cardiologia, que sempre s'ha fet estudis sobre cardiologia, sobre problemes cardiològics des de prevalença masculina, i llavors hi havia sintomatologia femenina que no les detectaven com problemes cardiològics i d'aquí tots els problemes. No sé si amb la fibromiàlgia ha passat el mateix, que s'han fet estudis des d'una perspectiva més masculina, encara que és una malaltia feminitzada. M'explico el que vull dir?
10: Sí, per... sí, sí. En aquesta malaltia no hi ha hagut exactament aquest problema, sinó més que se li ha restat importància.
9: Vale.
10: I és una malaltia que realment no s'han invertit prou diners ni prou esforços en la investigació. I després, moltes aquesta malaltia, per exemple, té una comorbilitat molt important amb ansietat i depressió, perquè és molt difícil realment tenir tots aquests símptomes. I aleshores moltes vegades s'ha catalogat a les pacients com exagerades, com boges, entre cometes, i aleshores no se li ha donat la importància. Ha sigut més aquest, jo crec, que el problema i l'estigmatització, vale, que no que s'hagi estudiat més en perspectiva, d'acord, masculina, com altres malalties.
9: D'acord. La darrera pregunta que et faig, agraint el teu temps, és la relació que pot tenir la fibromiàlgia amb la síndrome de fatiga crònica. Estan relacionades? Són coses completament diferents?
10: No, són malalties que es presenten moltes vegades a la vegada, el que nosaltres diem de forma comòrbida, i també tenen diverses vies fisiopatològiques comuns. Tot i això, són malalties una miqueta diferenciades, cadascuna amb els seus criteris diagnòstics i amb algunes peculiaritats diferenciadores. És a dir, que tot i que es presenten moltes vegades a la vegada, doncs jo crec que és interessant diagnosticar-les les dues i tenir-les en compte quan es fa l'abordatge terapèutic. Per exemple, en el tema de l'exercici. L'exercici físic sempre ha de ser adaptat en aquests pacients, però amb molta més cura i compte, evidentment, si es pateix un síndrome de fatiga crònica.
9: Doncs, doctora Miriam Almirall, especialista del Servei de Reumatologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, escolta, gràcies pel teu temps i aquestes explicacions, molt amable.
10: A vosaltres per convidar-me.
4: Gràcies, bon dia a tots.
11: Per què aquest 12 de maig és important?
4: Doncs aquest 12 de maig és important perquè avui és el dia de la commemoració de la fibromiàlgia i de les malalties afins. És un dia en el que podem fer difusió d'aquestes malalties invisibles, denominades invisibles. I per fer conscienciació i difusió i perquè la gent sàpiga que com ens trobem moltes vegades les persones amb aquestes patologies.
11: I ara aquesta és la pregunta, que ja m'has encarat perfectament a realitzar-la, no? I aquesta és la pregunta que et faig. Com ho sentiu?
4: A veure, com ens sentim? Clar, cadascú té la seva casuística, perquè sí que és veritat que hi ha una, diguéssim, és general, el dolor és general, el malestar és general. A nivell social, laboral, familiar, això ja depèn de l'entorn, de cada persona. I com influeix en la malaltia, tant positivament com negativament. És a dir, ara si m'explico, nosaltres tenim, des que ens aixequem fins que ens anem a dormir, tenim dolor les 24 hores del dia, d'acord? Sí que és veritat que aquest dolor... nosaltres fem unes activitats encarats a la que és la millora de la qualitat de vida i poder gestionar sobretot les emocions, d'acord? I aquí vaig amb la part, per exemple, a nivell social, per exemple, quan una persona et veu i així com em sopira i dius, és que em noto cansada, i em van contestar, jo també estic cansada perquè ja està tot el dia no sé què, no sé quant, saps? Cadascú. Però, clar, no sé com dir-ho, no empatitza amb que aquella persona, a lo millor simplement per fer un dinar o el seu esmorzar, li suposa un sobreesforç, d'acord? O, per exemple, agafes, mira, et posaré un exemple, amb una truita de patates, a mi em va passar fer el canvi de la truita, d'acord? I... del pes, se'm va caure al terra.
11: Clar. Per això és, jo crec que és tan important també la feina de les associacions. Tu ets coordinadora de l'Associació Catalana d'Afectats de la Fibromiàlgia i el que feu doncs, és acompanyar-vos, donar-vos companyia, entendre i comprendre. I esteu, i teniu els recursos suficients? És a dir, teniu el suport de l'administració pública i els recursos per la vostra tasca, Maribel?
4: A veure, nosaltres des de l'associació que informem, orientem i donem suport a les persones afectades de la fibromiàlgia i de la síndrome de sensibilització central, d'acord? I afins. Aleshores, des de la... Avui en dia, evidentment, la part del oficial, dels centres oficials, estan més implicats perquè també estan més conscienciats, d'acord? Fa uns anys era, bueno, era, pues això, pues anar, pues pitant porta, d'acord? Però avui en dia la veritat és que sí que tenim suport per part de les dels ajuntaments, de la Generalitat, de... Sí, tenim suport.
11: Maribel Rodríguez, sí. Coordinadora de l'Associació Catalana d'Afectats de la Fibromiàlgia i altres síndromes afins. Gràcies per donar-li veu al que és aquesta malaltia i també per valorar la feina de l'associació aquí a migdia de COPE Catalunya. Gràcies, Maribel. Bon migdia.
4: Gràcies. Igualment a vosaltres. Un plaer. Adéu, bona tarda.
12: Aproximadament el 3% de la població pateix fibromiàlgia o fatiga crònica. A Catalunya es calcula que hi ha al voltant de 160.000 persones afectades de fibromiàlgia i prop de 38.000 de síndrome de fatiga crònica. Segur que la xifra és més alta perquè encara hi ha molta gent no diagnosticada. La majoria dels malalts són dones, acostuma a aparèixer entre els 56 i els 65 anys, però també hi ha molts casos entre els 30 i els 45. Aquestes malalties tenen un fort impacte en la qualitat de vida, causant dolor crònic, fatiga intensa, problemes cognitius i de vegades venen acompanyades també d'altres patologies. Demà se celebra el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica i ens volem acostar avui a la realitat del que és conviure amb aquestes malalties en primera persona amb la Gemma Banyeres. Gemma, què tal? Bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
12: Escolta, quan vas començar a notar que alguna cosa no anava bé i quan vas trigar en tenir un diagnòstic oficial?
13: Bueno, jo vaig estar, des de ben petita, he tingut moltes molèsties en el cos, tant com migranyes, molt dolor, no?, a l'esquena, i sempre em deien que era pel creixement. Jo tenia molt dolor a les cames, al cos, em cansava molt, tenia molta fatiga, al matí em costava molt, no?, aixecar-me, i simplement portar un plat a la taula ja era... impossible per mi, no?, del dolor que tenien els braços. I, bueno, des de ben petita fins a fa 3 anys que em van diagnosticar, els anys han passat molt. O sigui, per mi ha sigut molt intens tot això.
12: Clar, quan diem que aquestes malalties provoquen un esgotament, un cansament, clar, de vegades es banalitza, no?, però és important insistir en que el cansament moltes vegades ve acompanyat de dolor, com tu deies, i que és un cansament incapacitant. No sé si creus que encara hi ha incomprensió sobre això, tant a nivell sanitari com a nivell social, i si és una malaltia encara estigmatitzada.
13: Molt. És una... Bueno, a mi fa poc em van... Jo tinc una incapacitat total... Vaig reclamar l'absoluta perquè jo em veig incapacitat totalment per treballar. Actualment porto des del mes d'octubre sense sortir de casa, bàsicament, i amb molts dolors al cos i m'han denegat l'absoluta. O sigui, em diuen que jo puc seguir treballant amb normalitat, que això no és una malaltia incapacitant i que puc fer vida normal. I no és així. Realment estem molt afectades amb el tema de que no ens podem... Hi ha moments que sí que podem fer una mica de vida normal, però realment la vida normal no la podem fer. És molt incapacitant, tot això.
12: I hi ha un impacte físic evident, no? Però m'imagino que també mental, no? Perquè com afecta emocionalment conviure amb aquest dolor i esgotament constant, Gemma?
13: Emocionalment és horrible perquè... aquesta malaltia, la fatiga, a part de que tinc una fatiga extrema, no? I la fibromiàlgia que tinc jo és el grau 4, al màxim, em deixa l'energia física i mental estic feta caldo, no? Sembla que el cos em pesi el doble del que pesa normalment, no? Com si portés una motxilla plena de pedres, doncs tot el dia portar aquesta motxilla. Doncs el dolor, la fibromialgia és constant i despertar-te ja amb dolor. O sigui, jo me'n vaig a dormir amb dolor i em desperto amb dolor. A part, a mi em passa molt sovint que el tema de la memòria em falla moltíssim. No recordo moltes coses. El meu em diu, però si ja t'ho vaig dir l'altre dia. Ja, però és que no ho recordo. I llavors, a mi això em provoca ansietat, bueno, malestar, no?, a mi mateixa, i afecta molt emocionalment perquè, clar, perds molt la memòria, que és aquesta, com es diu això, la memòria que diem, aquesta... Bueno, no és Alzheimer, ni, però és un, ara no em surt el nom, veus? Bueno, pues vale, això
12: no pateixis.
13: És horrible. Sí, sí, és...
12: Tu ara deies que has hagut de deixar de treballar i que fins i tot des de l'octubre que no surts al carrer, no?
13: Sí, bueno, vaig sortint, però bueno,
12: puntualment,
13: no faig el que feia, sí, no faig el que feia al setembre.
12: Clar.
13: O sigui, jo des de l'octubre que vaig tindre una intervenció, em costa molt. Jo abans anava a la muntanya, sortia, feia coses, i he tingut que deixar de fer aquestes coses perquè he tingut un brot molt fort que, bueno, em limita molt la vida diària. I sortir al carrer, porto 4 anys de baixa, he anat agafant baixes de 2 anys en 2 anys, i bueno, és que em costa molt sortir al carrer, anar a comprar, o sigui, fer les coses diàries em costa moltíssim, és que m'és impossible totalment.
12: Clar, i això també ha de tenir un impacte important, no?, al veure que no pots seguir amb la teva rutina d'abans.
13: Correcte.
12: És com començar una nova vida, no?
13: Sí, realment sí. Jo he començat una vida fa molts anys perquè ja porto 3 anys, no?, amb aquest diagnòstic, amb la fibromialgia i el síndrome de fatiga crònica, però sí que és veritat que ara torno a començar de nou i torno a repetir el que fa doncs, 3 anys o tota la vida, no?, he estat patint i ho torno a patir alta perquè, un altre cop, perquè són malalties invisibilitzades que la gent no veu i pot pensar, però si realment estàs bé, no?, perquè per fora estic bé, però no es veu el dolor constant i l'esgotament que portes a dins, no?, dia a dia, i això és molt dur, i a més que t'ho preguntin, no?, diàriament.
12: Que has de donar explicacions constantment, no?
13: Estic jutjada dia a dia, sí, i sobretot la gent que no em coneix.
12: Clar, i us sentiu acompanyades, Gemma, les persones que patiu aquestes malalties per l'administració, a l'hora, per exemple, de fer rehabilitacions, suport psicològic si el necessiteu, trobeu els professionals que necessiteu, en fi, us trobeu acompanyades per l'administració?
13: No. El problema és que les administracions, les institucions, no?, i la societat no ens escolten i ens agradaria que ens escoltessin i que ens deixessin de minimitzar aquestes malalties que són molt importants i hi ha molta gent que pateix en silenci i necessitem més ajuda, més investigació i més suport mèdic i emocional, lògicament, no? La fibromialgia i la síndrome de fatiga crònica són malalties molt incapacitants i encara que no es vegin per fora, també necessitem més empatia i menys judicis, no?, que actualment hi ha molts prejudicis.
12: I quina importància tenen dies com el de demà, Dia Mundial de la Fibromialgia i la Fatiga Crònica, justament per donar aquesta visibilitat?
13: Bueno, donar veu que la fibromialgia existeix perquè molta gent encara no es creu, no?, que existeixi, que moltes persones diuen que és mental, que ens envien al psicòleg, al psiquiatre, ens mediquen i que no, que hem de lluitar, seguir lluitant perquè la fibromialgia existeix i a cada vegada més gent que té fibromialgia i, bueno... Volem que ens facin cas i que, bueno, que ens donin més suport i sobretot als polítics, a les institucions i que les persones que no podem realment treballar, que són moltes persones, demanem que per favor se'ns ajudi o que per almenys se'ns adapti al lloc de treball, perquè hi ha molts llocs que no se t'adapta al lloc de treball, al lloc de treball. I a més és una barreja de sentiments que tinc jo que és molt dur, no?, com altres persones, no?, que és acceptar que tens una malaltia, que és la crònica, que està acceptada, i que et trunca tota la vida.
12: Mm-hmm. Molt bé, Gemma, doncs moltes gràcies per acostar-nos al teu testimoni, no?, que és el de milers de persones que com tu es troben en la mateixa situació, que han hagut de, vaja, de canviar les rutines, la seva vida, aprendre a conviure amb el cansament i amb el dolor, perquè com tu deies són malalties que no es veuen però que provoquen molt de patiment a les persones que les pateixen, i per això són tan importants dies com el de demà, perquè siguem tots plegats una mica més conscients del que hi ha darrere d'un diagnòstic de fibromiàlgia o de fatiga crònica. Gemma, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
13: Gràcies a vosaltres.
12: Que vagi molt bé.
13: Que tingueu bona tarda.
0: I en una estona, atenció, perquè parlem d'un tema molt curiós, que és les lletres que trobem a molts municipis, on posa el nom precisament doncs, d'aquest municipi. Són semblants a les lletres de Hollywood i la majoria de turistes, de visitants que hi van, doncs, les utilitzen per fer-se fotografies. Unes fotografies que s'han convertit, diguem, en una promoció directa a les xarxes socials per acudir a aquests llocs.
1: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
14: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
15: Busca COPE y escríbenos.
16: ¿Qué haces?
5: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa.
16: ¿Qué es eso?
5: Es el mantra clave del verano.
6: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
17: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
18: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor, no es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.
19: Vivir en el sitio de tus sueños, disfrutar del nuevo miembro de la familia, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
20: ¿Cómo hemos cambiado?
21: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos?
22: Citroën.
21: Consulta citroen.es.
23: En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Ahora hasta el 31 de mayo. Para que ahorres más por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
1: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
0: Municipis i ciutats estan utilitzant doncs, una molt bona estratègia de màrqueting perquè visitants doncs, vagin als seus municipis i utilitzin els seus carrers. Es tracta de lletres semblants a les de Hollywood, on posa el nom de la ciutat on hi ha molts visitants, de fet, doncs, paren a fer-se fotografies. Salou, per exemple, ho fa, i avui parlem sobre el tema perquè això està servint per fer promoció, una autèntica promoció perquè molts acabin visitant. En parlem del tema i ho fem aquí al matí del cap de setmana.
9: Cada vegada és més habitual arribar a un poble o una ciutat i trobar-se unes lletres gegants amb el nom del municipi. A vegades, al principi, jo quan ho vaig veure la primera vegada, em vaig quedar, hòstia, que xulo! I sabeu què vaig fer? Em vaig fer un selfie per les xarxes. Penso que no, on va ser? No recordo ara mateix el lloc, però em va cridar l'atenció. Em va cridar força l'atenció. I, clar, això ja no és una novetat. Això ja és bastant més habitual. Algunes són a les rotondes, d'entres davant del mar, en places, miradors estratègics... I totes tenen un objectiu bastant clar. I és més aviat el que jo vaig fer. Un selfie. És una mena de promoció i un reclam turístic en escenari perfecte per una fotografia. És una moda que fi, també fa un reforç de sentiment de pertinença, no? En aquest cas, no? Aquesta imatge xula, moderna. No diré que és moda perquè ostres, em costa dir que això sigui una moda, perquè això ha de quedar allà, hi ha una inversió pública per fer tot allò, però sí que està, la veritat és que està xulo. Però clar, a partir d'aquí, com ho fem? És a dir, a partir d'aquí es millora, s'ha de buscar una altra història, cridar l'aigua a l'atenció. Una d'aquestes ciutats que té aquests reclams entre moltes és Salou. I parlem, Salou, estem parlant d'una de les ciutats turístiques de totes les que tenim a la costa catalana. Salou seria una d'aquestes magnífiques ciutats per gaudir de l'estiu, encara que jo acabo d'entrar en el tòpic de l'estiu quan la lluita del turisme seria la desestacionalització, seria ideal tot això, que ja es fa. Va, parlem amb el seu alcalde, el senyor Pere Granados. Pere, bon dia, benvingut.
2: Hola, molt bon dia a tothom. Gràcies per la invitació.
9: Home, no, gràcies per atendre'ns, per xerrar d'això. Com es presenta l'estiu? Ja que estem parlant d'això i que tenim l'estiu a les portes, com es presenta Salou?
2: Bé, l'estiu es presenta molt bé, cal dir-ho, però abans feies referència a tot el tema de la desestacionalització, sí. I podem dir que nosaltres ja fa un temps que venim treballant per desestacionalitzar la nostra activitat econòmica turística i ens està funcionant molt bé. De fet, el mes de febrer, per exemple, que és un mes ple hivern, sí. Hem tingut un creixement de visitants. Clar, per a nosaltres això és molt important. Ja no parlem del número, sinó de la tendència de creixement. El mes d'abril ens ha anat molt bé. Els vols arreu s'han començat a operar abans del mes d'abril. Ryanair ha estat a començaments de març i Jet2 ha estat a final de març. Ostres, ja hem tingut, de veritat, molta presència de visitants. No? A més, és un temps que fa molt bo. Nosaltres hem treballat en la creació de nous productes turístics basats, sí, en la gastronomia, en la natura, el paisatge, que després entrarem amb el tema de les lletres.
9: Sí.
2: Tota la qüestió de la cultura, heu de tenir en compte que Salou l'any 2025 ha estat la capital de la cultura catalana. Tenim,
9: sí,
2: un gran patrimoni històric, hem creat diferents rutes. El mes passat vam donar a conèixer la ruta del modernisme de Salou. Aquest mes donarem a conèixer una altra visita a la Guerra Civil Espanyola amb un búnquer de metralladores que està superben conservat en un punt molt estratègic i amb unes vistes formidables. És a dir, tot això i més és el que nosaltres estem fent perquè la gent ens vingui a visitar fora de la temporada d'estiu. No?
9: És curiós perquè perdona que t'interrompi, bàsicament, sí, sí. Clar, quan un no és d'un lloc, com en aquest cas Salou, parlo de moltes poblacions catalanes, tot aquest patrimoni, Salou té doncs, la portada turística, la portada d'estiu, la portada de platja, i si no és de Salou, moltes d'aquestes coses queden desapercebudes, queden allà que si no entres en el detall s'escapen. Vull dir, és tot un esforç per intentar promocionar tot el patrimoni que tenim a Catalunya, en aquest cas a Salou, que sempre acostuma a ser molt, molt xulo.
2: Efectivament, però el que passa també que és un avantatge, perquè això significa que Salou està per descobrir, que sempre que vindràs tindràs coses noves i te canviarà evidentment tota aquesta idea de que Salou és un municipi turístic només d'estiu, etcètera. Ho estem treballant, fins i tot nosaltres, quan parlem del patrimoni natural, que és molt ric a Salou, uh-huh, un paisatge fantàstic, presentem les platges com espais naturals de salut, que l'origen del turisme de costa era justament això, era, sí, la salut. Per tant, es poden aprofitar les platges fora del que és l'època de bany clàssic i típic, perquè jo em banyo pràcticament tot l'any, doncs fora de l'estiu, com uns espais on es poden practicar ioga i diferents modalitats esportives de cara a el que és la salut, perquè el mar, evidentment, genera moltíssima salut. Doncs tot això, que és el benestar, també el promocionem, entre altres qüestions. Mm. Respecte a el que dèiem de les lletres...
9: Sí, sí, anem cap aquí, perquè no oblidem una cosa. Tot això, parlem de promoció, tot el que fa un municipi, sí, doncs, per promocionar i tot el seu patrimoni, en aquest cas. I després està a temes que afegim, que no són ben bé patrimoni, però són aquestes lletres fantàstiques. Explica'm on surt l'idea, sí, i el per què. Explica'm.
2: La idea neix de col·locar unes lletres justament perquè la quantitat de turistes que ens visiten, que a Salou estem parlant de prop de 3 milions de visitants...
9: Poca broma, doncs, eh?
2: Poca broma, som el quart de la península ibèrica comptant Barcelona i Madrid.
3: Poca broma, eh? Ostres, mare
2: sí, meva. Sí. De la península ibèrica, el segon. Primer és Benidorm i després nosaltres. I Benidorm perquè està totalment desestacionalitzat de l'any 74, no?
3: Sí, sí.
2: És a dir, que tenim molt, molt de visitant. La idea era, escolta'm, aquí ve moltes persones, resulta que es fan moltes fotos, però ha de sortir la marca Salou.
3: Clar.
2: Perquè és una manera directa de promoció. Abans ho estaves comentant tu molt bé quan te vas fer el selfie. Doncs van començar per unes lletres grans en un punt xulo, que és allà al passeig, a la part més renaturalitzada del passeig, i amb el fons de la platja. Però amb el temps hem anat introduint en diferents llocs. Tenim unes a Pilons, que és, diguem-ne, on està el port natural de Salou, que és el port més important de Catalunya del litoral mediterrani, que això també ho estem nosaltres transformant en producte turístic, perquè Salou té una gran història degut a això, que és el port natural de Catalunya. Per això el rei Jaume I salpa de Salou cap a la conquesta de Mallorca, i les persones que han vist la pel·lícula o la sèrie o han llegit el llibre de la Catedral del Mar veuran com l'Arnau fa almenys 5 referències al port natural de Salou,
3: sí,
2: quan hi havia temporada a Barcelona, no? Vull dir que és una realitat contrastada que ha estat així històricament. Bé, dit això, doncs seria la platja de Ponent a l'inici del terme municipal de Salou, més petites perquè la gent pugui sortir al costat de les lletres. També col·locarem, instal·larem unes altres a la platja llarga, és a dir, en diferents punts on realment les persones puguin fer una foto amb un entorn molt bonic i que se n'enduguin la marca Salou.
3: La idea és aquesta, clar, no? Que surti la marca... Sí. La marca, clar, jo estava pensant, i clar, volia parlar amb tu, però ja has respost, bàsicament. El que anava a preguntar és, carai... Parlava de ciutats com Salou o Barcelona, que han posat unes allà a dalt al Tibidabo també, i jo pensava, sí, a Salou o a Barcelona els hi cal aquesta publicitat? I clar, és una qüestió de marca, de que quan es faci la foto surti allà la marca.
2: Sí, a veure, amb el tema de la promoció o la publicitat, jo sempre poso com a exemple la Coca-Cola, si em permeteu que ho pugui dir.
3: Endavant.
2: Tothom la coneix, però sí, no para de fer publicitat en moments puntuals, el que vulgueu, però no... Si totes les grans marques, que tothom les coneix, fan promoció i fan publicitat. Per tant, continuar fent publicitat i promoció, perquè tenim que nosaltres...
3: Ai, de cobertura.
2: Visitants i turistes...
3: S'anava una miquita a la cobertura. Ens estaves explicant, perdona?
2: No, sí, ara?
3: Sí, sí, explica'ns.
2: Val, que quan nosaltres ens promocionem, estem en competència no només amb destins de sol i platja, perquè les persones poden fer vacances a la muntanya, a un creuer. És a dir, hi ha molt... Anar-se de vacances a diferents llocs. Clar, nosaltres hem de ser, en aquest sentit, molt incidents en quant a el que és la presència de marca i competitius, tant en el producte com la marca. Nosaltres, i a mi m'agrada molt dir que a mi m'agrada promocionar-me en producte de qualitat. I Salou està en condicions... els turoperadors, etcètera, etcètera. Nosaltres no volem saber res, ni de preus ni res d'això, perquè no fidelitzem el visitant. I nosaltres volem fidelitzar el visitant a través de bons serveis i producte de qualitat. I, de fet, els visitants de Salou, més del 75%, són repetidors.
3: Clar, home. Escolta'm, la darrera pregunta que et faré, Pere, és com conforma els resultats. Des de que es van posar aquestes lletres, i les que m'has explicat que posaren altres llocs de la ciutat, del poble, es nota? Ha augmentat la marca, les fotos i això? Igual la pregunta és una mica tonta, perquè si jo ja em vaig fer una foto, no recordo on va ser, però és igual. No sé si noteu que ha pujat aquesta presència de marca a xarxes.
2: Sí, a les... És clar, puja moltíssim, perquè només cal veure com hi ha persones, famílies, etc., que es fan aquesta foto i va sortint doncs, a l'Instagram, etc., etc., i altres xarxes socials. Sí, sí, sí que es nota moltíssim, perquè cada persona que es fa una foto o un selfie amb les lletres, evidentment, és una presència de marca, i això està tot arreu. I la xarxa ja sabeu que són, de seguida, doncs, ràpidament.
3: Però ràpidament.
2: Sí, sí.
3: Doncs, senyor Pere Granados, alcalde de Salou, escolta'm, gràcies per dedicar-nos el teu temps i fessin cèntims sobre com es tracta tot una marca, en aquest cas, la de Salou. Molt amable.
2: Gràcies a vostès per haver-me invitat i sobretot als oients dir-los que, escolta'm, que vinguin a Salou, que descobriran sempre moltíssimes coses. Així que gaudeixen, de veritat, d'aquestes visites guiades, que les fem gratuïtes, que ja en tenim 4 i seran 5, per tal de conèixer aquest patrimoni històric tan ric que té el nostre municipi i que ha portat tant a Catalunya i, evidentment, també a l'estat espanyol.
7: Hola, què tal? Bon dia, què tal? Per cert, a vostè li agraden els noms de les ciutats o no?
8: A mi m'agraden, clar que sí, perquè no, jo crec que són molt importants. Si una cosa hem de tenir és una mena d'identitat del lloc on ets o on vius, o sigui que això està molt bé, clar que sí.
7: El que passa és que s'ha entrat, sembla, en una mena de rivalitat, no? El poble que no ho tingui sembla menys poble o menys localitat, i aleshores també s'ha de veure el disseny i les lletres.
8: Clar, bueno, perquè estem en un moment en el que d'alguna manera competim entre ciutats, entre pobles, entre territoris, per atraure inversions, per atraure capitals, per atraure visitants, turistes. Llavors, si tu no ho tens i el poble del teu costat sí que ho té, doncs sembla que estàs una mica en minoria, per dir-ho així, no? Surt d'un punt de sortida més enrererit des del punt de vista de la competició aquesta, que significa el tema de les ciutats. Llavors, sí, estem en aquell moment, sí.
7: Clar, abans hi havia l'entrada a cada localitat, que era la senyal de la carretera, l'entrada sí. i la sortida. Jo crec que les ciutats grans van començar a l'hora d'organitzar grans esdeveniments, ja sigui esportius, futbolístics o d'accions culturals, sí. Van començar a fer dissenys, cada vegada més artistes, de grans artistes a nivell mundial, i després va començar doncs per el litoral i cada poble ha començat amb les seves lletres. Però això també ha derivat ja amb un punt de vista turístic, no? amb la cultura del selfie.
8: Totalment. Això és, ara mateix, a banda no, d'aquesta qüestió que dius tu del tema de fomentar un cert orgull local i que la gent estigui contenta i doncs pugui dir d'on és i tot això, i que quan entra o surt d'un joc doncs s'adoni, no, del que està fent, doncs ara mateix és una mena com de forma de màrqueting gratuït per part dels territoris turístics, perquè clar, la gent vol d'alguna manera significar-se, no, individualitzar-se, sobretot mitjançant de les xarxes socials i del que significa doncs poder dir que has estat a un lloc, perquè no és suficient només com anar a un lloc, sinó de demostrar-ho, no, i de tenir aquest capital simbòlic i aquest estatut que et significa i que et diferencia d'alguna manera. I les lletres aquestes, els noms dels jocs, doncs juguen en aquest sentit. Tu pots, a la vegada, doncs, dir que has estat allà fent-te la foto i doncs la gent del poble, no? O sigui, l'Ajuntament, l'administració pública, doncs aprofita aquesta necessitat, per dir-ho així, per fer una promoció gratuïta del seu territori. Mm. Llavors, si tu vols lletres per fer-te la foto, doncs l'Ajuntament te les donarà i a la vegada doncs l'Ajuntament aquesta inversió les sortirà molt rendible perquè és publicitat a les xarxes socials.
7: José Mansilla, antropòleg, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. Una abraçada i bona tarda.
8: De res, a vosaltres, bona tarda.
0: I fins aquí el programa d'aquest cap de setmana. Espero que passeu un molt bon diumenge, que tingueu també una molt bona setmana i, com sempre, us donem les gràcies per escoltar-nos cada cap de setmana aquí al Matí del Cap de Setmana. Gràcies.
10: Amb Marc Puerto, al Matí del Cap de Setmana a COPE Catalunya i Andorra.
11: ¿Qué está pasando en Andalucía?
24: Sigue la última hora de las elecciones en COPE y en COPE.es.
25: Todo depende de un hilo, de los restos, de unos votos.
26: Algunas de las claves que tenemos.
11: Y desde las 8 de la tarde, especial Elecciones Andaluzas con Carlos Herrera y Jorge Bustos.
27: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days, toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes, Jeep, la libertad te está esperando.
28: ¿Qué haces?
29: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa.
28: ¿Qué es eso?
29: Es el mantra clave del verano.
6: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
23: En Repsol, te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Ahora, hasta el 31 de mayo. Para que ahorres más, por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
30: Cambiado.
21: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos? Citroën. Consulta Citroën.es.
4: ¿Lo oyes? Cada día escuchamos este sonido 9 millones de veces. Sigue llevando el vidrio al contenedor verde. Oírte nos llena de alegría. Feliz Día Mundial del Reciclaje. Ecovidrio.
5: El espacio Reflexionando con Mario Alonso Puig.
12: Solo en Herrera en COPE.

0: A partir d'aquests moments, us oferim la Santa Missa des de la parròquia Santa Maria de Badalona.
1: Bon dia. Us saludem cordialment des de l'Església Parroquial de Santa Maria de Badalona. Sigueu benvinguts a la celebració de la Santa Missa. Avui presideix l'Eucaristia mossèn Josep Teixidor, rector de la nostra parròquia, delegat de Pastoral Sacramental, coordinador de la Comissió per a la Formació dels Candidats al Diaconat Permanent de la Província Eclesiàstica de Barcelona i canonge de la Catedral. Ens acompanya amb la celebració el director de cants Enric Azuaga i en l'orga el José Ríos. Iniciem la nostra trobada dominical amb el cant d'entrada.

nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Que el Déu de la vida, que ha ressuscitat d'entre els morts el seu Fill Jesucrist, sigui amb tots vosaltres. Celebrem avui, germanes i germans, la solemnitat de l'Ascensió del Senyor, traslladada del dijous. Recordem, doncs, que Crist puja enmig d'aclamacions, puja al cel on seu a la dreta del Pare, però per no deixar-nos sols, sinó per enviar-nos el seu Esperit Sant. Saludem tots els que, a part dels que ens trobem aquí a Santa Maria de Badalona, tots aquells que, gràcies al bon servei de la ràdio, podeu escoltar-nos i estar en comunió fraterna amb nosaltres. Pensem en els malalts, els que estan a casa, al llit, a l'hospital, a les residències, a les presons, desplaçant-vos. Tots junts, en comunió fraterna, celebrem el dia del Senyor. Comencem la nostra celebració recordant amb l'aspersió de l'aigua el nostre baptisme, amb el qual es va iniciar la vida nova de fills i filles de Déu, units a Jesucrist, mort i ressuscitat.

0: Que Déu Totpoderós ens purifiqui del pecat i per la celebració d'aquesta Eucaristia ens faci dignes de participar de la taula del seu regne pels segles dels segles.
1: Amén.

0: Preguem. Déu Totpoderós, concediu-nos el do d'una alegria santa i el goig d'una fervent acció de gràcies, perquè l'ascensió de Crist, el vostre fill, és també la nostra elevació. I a la glòria on ha arribat el cap, també el cos té l'esperança d'arribar-hi. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
1: Amen. Amb esperit d'acció de gràcies, disposem-nos a escoltar les lectures que ens anuncien la glorificació de Jesús i la missió que confia als seus seguidors.
2: Lectura del fet dels apòstols. En la primera part del meu llibre, Teòfil, he parlat de tot el que Jesús va fer i ensenyar, des del principi fins al dia que fou endut al cel, després de confiar en virtut de l'Esperit Sant la seva missió als apòstols que ell havia elegit. Després de la passió, se'ls presentà viu, i ho comprovaren de moltes maneres, ja que durant 40 dies se'ls aparegué i els parlava del Reina de Déu. Estant reunint amb ells, els manà que no s'allunyessin de Jerusalem i els digué: «Espereu aquí la promesa del Pare que vau sentir dels meus llavis quan us deia que Joan havia batejat només amb aigua. Vosaltres, d'aquí a pocs dies, sereu batejats en l'Esperit Sant». El qui es trobaven reunits li preguntaven: «Senyor, és ara que restablireu la reialesa d'Israel?» Ell es contestà: «No és cosa vostra de saber quin temps i quines dates ha fixat l'autoritat del Pare. Però quan l'Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria i fins als límits més llunyans de la terra». Quan hagué dit això, s'enlairà davant d'ells i un núvol se l'endugué i el perderen de vista. Encara s'estaven mirant al cel com ell se n'anava, quan es presentaren dos homes vestits de blanc, que els digueren: «Homes de Galilea, per què us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d'entre vosaltres cap al cel tornarà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar que se n'anava al cel». Paraula de Déu.

Lectura de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes. Germans, demano al Déu de Nostre Senyor Jesucrist, el Pare Gloriós, que us concedeixi els dons espirituals d'una comprensió profunda i de la seva revelació, perquè conegueu de veritat qui és ell. Li demano també que il·lumini la mirada interior del vostre cor, perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té reservades l'heretat que ell us dona entre els sants. Que conegueu també la grandesa immensa del poder que obre en vosaltres, els creients. Vull dir l'eficàcia de la seva força i de la seva sobirania en què obrà quan ressuscità el Crist d'entre els morts i el feu seure a la seva dreta dalt del cel, per damunt de tots els governants i dels que tenen autoritat, poder o senyoria, per damunt de tots els títols que es poden donar en el nostre món i en l'altre. Tot ho ha posat sota els seus peus i a ell l'ha fet cap de tot i l'ha donat a l'Església, que és el seu cos i el seu compliment. Ell, que té en totes les coses la seva plenitud. Paraula de Déu.

En aquell temps, els 11 deixebles se n'anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure-la es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s'acostà i els digué: «Déu m'ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món».

0: Molt estimats amics i amigues, germanes i germans, els que estem aquí, els que ens escolteu per la ràdio. Dèiem a l'inici d'aquesta Eucaristia que avui celebrem, traslladada al dijous, com passarà també amb la solemnitat del Corpus Christi, la festivitat, la solemnitat de l'Ascensió del Senyor. Una solemnitat important, d'aquí ve el nom també que sigui un dia solemne. Després de 40 dies, després de la resurrecció, el Senyor puja al cel, com diem en la professió de fe, en el símbol de la fe, i seu a la dreta del Pare i des d'allà tornarà gloriós per judicar els vius i els morts. Mentrestant, des del cel continua intercedint per nosaltres. Fixem-nos que Jesús no es queda delimitat per un espai temporal, sinó que continua viu i present en la seva Església, en cadascú de nosaltres, i no ens deixa sols, sinó que ens envia el seu Esperit Sant, que celebrarem, si Déu vol, la setmana que ve en la solemnitat de la Pentecosta, on clourem la cinquantena pasqual. Sí, des del cel el Senyor continua intercedint per nosaltres al Pare. Fixem-nos que les oracions que fem a la missa, a l'eucologia que se'n diu, sobretot l'oració col·lecta, normalment sempre va dirigida normalment al Pare, per mitjà de Jesucrist en l'Esperit Sant. Totes aquestes oracions van dirigides a Déu, el nostre Pare, per la intercessió per mitjà de Jesucrist, el Fill, en l'acció de l'Esperit Sant, per tornar al Pare. Per això diem que no ens deixa sols. No ens delimitem en un espai temporal. I avui és un dia festiu, alegre. Així ens ho deia l'oració col·lecta d'avui. Quan demanàvem a Déu que ens concedeixi el do d'una alegria santa, no una alegria de la rialla, sinó una alegria santa, i el goig d'una fervent acció de gràcies. Alegria desbordant i fervent acció de gràcies. Per què? Perquè l'ascensió de Crist, el vostre fill, és també la nostra elevació. I a la glòria on ha arribat el cap, també el cos té l'esperança d'arribar. I ja està parlant de l'Església. I allà on ha arribat ell, també nosaltres tenim l'esperança d'arribar-hi. Nosaltres no tenim la nostra fita aquí a la terra. Estem de camí, de pelegrinatge. La nostra meta, la nostra fi, és el cel, estar amb Déu. I per això avui el Senyor ens precedeix en el camí, ens ensenya on hem d'anar, encaminar-nos cap al cel. Fixem-nos avui en els fets dels apòstols, quan l'autor, Sant Lluc, escriu a Teòfil. Teòfil no és només un senyor que es digui Teòfil, sinó Teòfilos és l'amic de Déu, on li parla de tot el que Jesús va fer ensenyar i diu que estan reunits amb ells, se'ls diu: espereu aquí la promesa del Pare, d'aquí pocs dies sereu batejats amb l'Esperit Sant. Nosaltres també hem rebut aquest do de l'Esperit Sant en els sagraments de la iniciació cristiana, o els que s'hi preparen, en el baptisme, en l'Eucaristia, en la confirmació. I després d'això, un núvol se l'endugué i ells estaven mirant al cel, bocabadats. Però aquests homes vestits de blanc els diuen, i aquest és l'himne propi d'avui, d'aquesta Eucaristia: homes de Galilea, per què us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d'entre vosaltres cap al cel tornarà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar com se n'anava al cel. Evidentment, nosaltres tenim aquesta fita en el cel, però els peus a la terra. Som cridats també, aquests dies ens ho recorda, no?, amb la visita del Papa, alçar la mirada, però no per estar a la babalà, sinó amb els peus a la terra, alçar la mirada contemplant a Jesucrist. Fixem-nos que aquesta creu que anirem a celebrar, aquesta benedicció, la creu de Jesucrist, de la Sagrada Família, és una creu que s'il·luminarà, és una creu lluminosa. I això ens ajuda a nosaltres a alçar la mirada i veient que davant de les dificultats, contemplar aquesta creu que il·luminada fins i tot traspassarà les torres, que tenen uns forats especialment per això, és una creu que ens ajuda a veure que és la creu redemptora, és la creu victoriosa, és aquesta creu gloriosa. Una creu que ningú li agrada agafar la creu, però és una creu il·luminada, que ens ensenya que al final hi haurà aquest esclat de glòria. Crist com a coronament de tot. Per això avui ens alegrem, perquè la nostra mirada d'estar cap al cel, però amb els peus a la terra. Per això l'Evangeli d'avui, al final de l'Evangeli de Mateu, diu: els 11 deixebles anaren a Galilea, com Jesús els havia dit, aneu a Galilea, i en veure'l es prosternaren, alguns però dubtaren, també hi havia dubtes. Els hi costava també als apòstols creure, una mica a vegades com a nosaltres, que també tenim els nostres dubtes. Jesús els hi diu, Déu m'ha donat plena autoritat al cel i a la terra, i diu, aneu, convertiu tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant i ensenyeu-los a guardar tot el que us he manat. Aneu, bategeu, ensenyeu. Però el primer que s'ha de fer és anar. Anar, sortir, a convertir, anar. Som cridats a no quedar-nos tancats aquí, sinó que el que vivim aquí, som cridats a fora a anunciar aquest amor de Déu. Bategeu-los, no en el nom de qualsevol, en el nom de la Trinitat, en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, i ensenyar-los a guardar el que us he manat, que són paraules de vida eterna. I ens diu aquesta confiança, jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món. I això ha de suscitar en nosaltres aquest sentiment d'agraïment, de confiança, que per més dificultats que tinguem, per més tristeses, per més preocupacions, a vegades ens pot passar perdre l'esperança, podem estar tristos, podem estar preocupats. Els que ens escolteu, potser els malalts, no oblidem aquestes paraules de Jesús que són veritat. Jo sóc amb vosaltres cada dia, fins a la fi del món, cada dia. Oh, però em sento sol, no tinc ningú. Jo sóc amb vosaltres cada dia. I a vegades el Senyor està en silenci, és possible, però no ens ha abandonat, està amb nosaltres cada dia. Fixem-nos que també podem experimentar la seva presència, segur, amb tantes experiències de la nostra vida. Avui experimentem la seva presència en l'Eucaristia, on ell mateix ens parla amb la seva paraula i ens alimenta en l'Eucaristia. I amb això acabo. Els equips de la Mare Déu, grup de matrimonis, moviment, del qual també en formo part, és bonic perquè cada vegada que ens trobem, doncs d'un mes a l'altre, hi ha una cosa que se'n diu, i avui us ho proposo, els que esteu aquí i els que ens escolteu, quin ha estat en aquest últim mes, avui estem a 17, del 17 d'abril al 17 de maig, quin ha estat el pas de Déu en la teva vida? I segur que hi ha sigut, amb una experiència bona, alguna dificultat, pensem-hi avui. Quin ha estat el pas de Déu en aquest últim mes en la teva vida? Quin ha sigut el pas de Déu? Penseu-hi i donant-ne gràcies. Avui, doncs, en aquesta solemnitat de l'Ascensió del Senyor, recordem que la nostra meta està en el cel. I mentre estan aquí, anunciem l'amor de Déu. Anunciem que Jesucrist és viu, que malgrat totes les dificultats, ningú ens podrà prendre l'alegria, aquesta alegria santa, de saber que no estem sols, que el Senyor continua amb nosaltres cada dia fins a la fi del món. Donem-ne gràcies a Déu i que, com el salmista, també nosaltres aclamem a Déu amb entusiasme. Cantem-li el nostre Déu, cantem el nostre Rei de tot el món. I ara tots junts farem professió de la nostra fe. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als infers, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, se'n pujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Unim-nos ara en la pregària a Jesucrist, el Senyor, mort i ressuscitat, per l'Església i pel món sencer. Preguem tot dient, escolteu-nos, Senyor.
1: Per l'Església, per tots els qui seguim Jesucrist i hem de donar testimoni de la seva bona nova. Preguem.
2: Escolteu-nos, Senyor.
1: Pels responsables dels mitjans de comunicació i per tots els periodistes, cridats a promoure la veritat amb caritat. Preguem.
2: Escolteu-nos, Senyor.
1: per totes les persones que s'esforcen per construir un món de justícia, pau i fraternitat. Preguem.
2: Escolteu-nos, Senyor.
1: Pels més abandonats i oblidats de la nostra societat, els qui Déu estima tant, preguem.
2: Escolteu-nos, Senyor.
1: Per les persones i famílies que pateixen per les guerres, perquè no es vegin abandonats i trobin qui les acompanyi i ajudi a sortir de la seva situació, preguem.
2: Escolteu-nos, Senyor.
1: Pels qui estem reunits aquí per celebrar l'Eucaristia, preguem.
3: Escolteu, Senyor, la nostra pregària, baixeu damunt el món sencer el vostre Esperit Sant, vos que viviu i regneu immortal i gloriós pels segles dels segles.
2: Amén. Amén.

0: Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Senyor, avui us oferim aquest sacrifici per celebrar la gloriosa ascensió del vostre fill. Feu que gràcies a aquest intercanvi sagrat ens elevem a les coses celestials. Per Crist, Senyor nostre.
1: Amén.

És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè Jesús, el Senyor, el Rei de la Glòria, el vencedor del pecat i de la mort, ha pujat avui admirant-se en els àngels a les altures del cel. El mitjancer entre Déu i els homes, el jutge dels vius i dels morts, el Senyor de l'univers, no hi ha pujat per apartar-se de la nostra petitesa, sinó perquè nosaltres, els seus membres, tinguéssim la confiança de seguir on ens ha precedit el nostre cap i pastor. Per això, ple de la gran joia de la Pasqua, d'un cap a l'altre de la terra tot el món exulta, i també els àngels i els arcàngels i tots els estols celestials canten l'himne de la vostra glòria, tot dient:

Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i amb raó us canta lloances tot l'univers creat, perquè pel vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, o Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que us hem presentat per ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, al vespre en què el van trair, prengué el pa, i donant-vos gràcies i beneint-vos al partir, i al donar als seus deixebles tot dient: «Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres».

Igualment, havent sopat, prengué el calze i donant-vos gràcies i beneint-vos al passar als seus deixebles, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.

per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els que rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu esperit sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que hi faci de nosaltres una ofrena eterna, fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits. En primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs, amb Sant Anastasi i amb tots els sants que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Lleó, amb el nostre bisbe, Joan Josep, i els seus bisbes auxiliars, i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència el dia gloriós de l'ascensió en què Crist ha estat constituït Senyor del cel i de la terra. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu amb vos els vostres fills dispersos pel món. Els nostres germans difunts i tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns.

Fidels al manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, gosem dir, Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem.

0: aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
1: Amén.
0: La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. En l'esperit del Crist ressuscitat, doneu-vos ara la pau.

Mireu la llei de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món, feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva, digueu només de paraula i serà salva la meva ànima.

crec, Jesús meu, que esteu en el Santíssim Sagrament. Us estimo sobre totes les coses i voldria tenir-vos amb la meva ànima. I ja que ara no puc rebre-ho sacramentalment, veniu almenys espiritualment dins el meu cor. Com si ja hi haguéssiu vingut, us abraço i m'uneixo tot jo amb vos. No permeteu que mai em separi de vos.

0: Preguem. Déu omnipotent i etern, vos, mentre encara som a la terra, ens concediu d'assaborir les coses del cel. Moveu la nostra fe cristiana a desitjar el regne celestial, on la nostra humanitat participa de la vostra glòria, per Crist Senyor nostre.
1: Amén.
0: El Senyor sigui amb vosaltres.
2: Amb el vostre espírit.
0: Que us beneixi Déu omnipotent avui, que el seu fill va pujar al cel.
3: I fins aquí la nostra retransmissió. Diumenge que ve, si Déu vol, ens retrobarem novament. I llavors us desitgem un bon dia i una bona setmana. Adéu-siau.
4: Iglesia Noticia.
5: COPE. Estar informado.
4: Hola, bon dia i bon diumenge, amics i amigues de COPE Catalunya. Comencem els minuts dedicats a aquesta hora a l'actualitat religiosa. Abans, escoltarem la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.
6: Déu vos guard. Avui diumenge, Ascensió del Senyor, celebrem que Jesús ressuscitat, abans d'ascendir al cel, es va aparèixer als apòstols. Es va dir que rebrien l'Esperit Sant i els va encomanar la missió de ser els seus testimonis. Avui s'escau també la 600a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Els comunicadors tenen una missió molt important a la nostra societat, que consisteix a explicar-nos amb honestedat el que passa al món i ajudar-nos a valorar els fets amb criteri. Comunicar no és només transmetre dades, sinó fer-ho respectant sempre la dignitat de les persones i la veritat dels fets. Per això, el lema del Papa Lleó XIV per aquesta jornada és clar: custodiar els rostres i les veus humanes. I què significa això? Que cal protegir l'ésser humà de qualsevol intent de desprestigiar-lo, difamar-lo o anul·lar-lo. Els mitjans de comunicació, gràcies a la tecnologia, han evolucionat a un ritme vertiginós els darrers anys. Sens dubte, la tecnologia ens ha simplificat la vida i ens ha enlluernat, fent possible gairebé l'impossible. Tanmateix, hi ha ombres que distorsionen la realitat. Tot no sempre és el que sembla. El Sant Pare ens alerta i vol protegir els nostres rostres i les nostres veus, perquè hi ha el risc que la nostra identitat deixi de ser nostra. Hi ha el risc que la nostra capacitat de pensar i reflexionar quedi arraconada, i que acabem dependent de la intel·ligència artificial, la IA, com es diu avui en dia. El Papa parteix d'una intuïció profunda. El rostre i la veu no són accessoris, sinó signes únics de la identitat humana. Quan, per exemple, la intel·ligència artificial imita aquests trets humans, ens pot enganyar, falsejar la realitat. Quan en depenem massa, hi ha el risc de renunciar als dons rebuts de Déu, com la creativitat humana o el poder de decisió. La qüestió és si és ètic avançar sense límits amb la tecnologia, sense tenir en compte els valors humans. La intel·ligència artificial ens ajuda, però també pot simular afectes, provocar confusió i erosionar la capacitat crítica. No tot s'hi val. Cal que els creadors tecnològics i de contingut siguin responsables. Cal que tots defugim els fins poc ètics. Els comunicadors tenen una missió lloable: comunicar amb la veritat i evitar que la informació sigui manipulada per al profit d'uns pocs. Comunicar vol dir donar espai a la paraula veraç, al silenci que escolta i a la mirada que reconeix l'altre com a germà, no com a perfil, dada o mercaderia. Cal que la tecnologia estigui al servei del bé comú, promogui la comunió i que la paraula torni a ser un punt de trobada, confiança i veritat. Crist és el més gran comunicador. Amb el testimoni de la seva vida ens proposa la bona nova perquè cada un de nosaltres l'acollim des del cor, la fem vida i l'anunciem. És una proposta d'amor, de pau i de veritat. I el més extraordinari és que el seu missatge, malgrat que va començar només de boca a orella, s'ha estès i ha perdurat en els segles. Benvolguts germans i germanes, no oblidem el que va dir Jesús ressuscitat als deixebles abans de la seva ascensió: jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món. Ell és amb nosaltres i ell és la veritat que hem de mostrar al món, i ho hem de fer encara que el món canviï i descobrim nous planetes, noves tecnologies i noves intel·ligències, perquè ell és passat, present i futur. Ell és l'alfa i l'omega, el camí, la veritat i la vida, és a dir, la felicitat.
1: Iglesia Noticia.
5: COPE, estar informado.
4: L'Església celebra avui, solemnitat de l'Ascensió del Senyor, la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Us invitem a creure en els mitjans com a grans altaveus del missatge cristià. I un altaveu important és el manifest que la Pastoral Obrera de Catalunya elabora cada any, coincidint amb el 1 de maig, ja ara fa uns dies, però que volem recuperar avui i aprofundir una miqueta més, encara que siguin els pocs minuts que tenim, ja que aquesta realitat de la Pastoral Obrera, amb les delegacions diocesanes, els moviments obrers, els religiosos i religioses en barris i molta més gent, es fa, diguéssim, com capdavanter tot aquest moviment de l'Església Obrera, de l'Església amb els treballadors. Tenim amb nosaltres Joan Bergmans Garrido, que és militant de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica i que ha tingut a veure amb aquest manifest, així com també amb les recents celebracions del 1 de maig. Joan Bergmans Garrido, bon dia i bon diumenge.
2: Bon dia i bon diumenge.
4: Bé, reivindiquem la solidaritat i germanor entre tota la classe obrera del món. Un manifest d'àmbit català però molt internacional, oi? Què explica a grans trets?
2: Bé, primer vull fer una cosa que està una mica fora de la pregunta. El tema de la difusió és molt important per al món obrer i també per nosaltres. Jo volia fer esment, no, d'una revista que és de la OA, que és Notícies Obreres,
4: i tant,
2: i la seva edició. I a mi em sembla que aquesta introducció que has fet és molt adient. I en aquest sentit, el tema de la difusió té a veure en com traslladem, no, a nosaltres els creients, la nostra identitat, no, dins del món. I en el cas, no, de la Pastoral Obrera és veure, no, com nosaltres, sent, no, església, estem dins del món obrer i som món obrer dins l'església. El 1 de maig és un moment, no, per posar sobre la taula moltes situacions que atenten contra la dignitat de la persona treballadora i contra el bé comú. I nosaltres en el manifest posem, no, posem, o subratllem algunes qüestions. Per exemple, el tema de les persones que són treballadores i encara són pobres, és a dir, salaris insuficients que no arriben, no, a cobrir les necessitats fonamentals de les persones i de les famílies, que això és un tret fonamental en la doctrina social de l'Església. Un altre element que constatem és que el treball, que és un element fonamental per a la vida de les persones, és un lloc on cada vegada més, malgrat les legislacions, moltes persones troben la mort. Moltes famílies queden truncades. I el treball, que és per a la vida, mai hauria de ser un lloc de mort. Uh-huh. Altres reivindicacions les trobem a les nostres famílies. Hi ha molts joves que tenen grans dificultats per trobar una vida independent i sobretot perquè l'habitatge està convertint-se en inassequible. Jo crec que entre els oients molts tindran, no?, l'experiència de fills i filles que volen ser independents i estan destinats, anem a dir, a compartir una vivenda per poder, amb el seu salari, tenir una certa independència. Però compartir una vivenda, moltes vegades, no per una opció voluntària, sinó per una necessitat. També una altra qüestió que ens semblava interessant subratllar és que en aquest procés de regularització de les persones migrants, la necessitat que té la nostra societat de mà d'obra, de vegades ens porta a fer processos de regularització. I nosaltres el que reivindiquem és que aquests processos de regularització no tenen a veure o no haurien de tenir tant a veure amb les necessitats econòmiques, sinó amb la dignitat que tota persona, pel mateix fet de ser-ho, necessita. És a dir, necessita accés als serveis públics, necessita accés a l'habitatge, necessita també una participació social. Ja no estem parlant de les dificultats que tenen aquestes persones per a ser ciutadans. I això el que fa és crear unes grans desigualtats. I tot això ho hem de fer proclamant, sobretot, la importància que té el diàleg social. És vertebrador de la vida comunitària, és molt necessari i estem experimentant que hi ha cada vegada més tendències polítiques que en lloc del diàleg fomenten la crispació, fomenten l'enfrontament.
4: Déu-n'hi-do, molts temes. Gràcies pel resum tan sintètic i per l'esforç d'haver-ho fet. Com sempre, dues parts en aquest manifest: denúncia i proposta, i el que ha dit vostè doncs inclou les dues coses, denúncia. També el tema de l'habitatge, evidentment no cal dir-ho, i bé, no ens hem de conformar amb la denúncia, diu al final el manifest, de les conseqüències econòmiques que ens afecten de les guerres en aquest cas, no?, però que evidentment afecta el món laboral, i reivindicar el dret a la vida i a la vida digna i al bé comú que totes i tots tenim pel sol fet de ser filles i fills de Déu. Aquest manifest, què creu que aporta, no?, a tot el que és la pastoral obrera, també en base al contingut?
2: Els manifestos són moments puntuals, són una mena de concentració d'idees, de propostes, i de vegades aquests manifestos queden només en això, en un paper mullat. Però el que nosaltres volem transmetre és que la pastoral obrera és un element capital per vertebrar el que és el protagonisme dels laics i la laica, i els laics i les laiques en la vida pública. I això només es pot fer des de la encarnació en allò que nosaltres som. Som treballadors, som treballadores, estem visquent totes aquestes situacions de primera mà i necessitem que això sigui com una orientació, com una guia, malgrat nosaltres, no, contínuament estem revisant el que és la nostra existència en la clau del que diu l'Evangeli i en la clau del que diu l'Església a la seva doctrina social. De fet, jo vull subratllar que tot això es tradueix en un compromís vital, no?, un compromís existencial. I, per exemple, el compromís amb la regularització, no?, de persones migrants, però amb aquesta orientació que jo deia abans, el tema del canvi radical de polítiques d'habitatge, que tinguin present, no?, que això no és una mercancia, no una mercaderia, sinó que és un bé i un dret en aquest sentit. El tema de que les polítiques públiques han d'encaminar en el que és la defensa, no?, del bé comú i en aquest sentit també doncs, els drets socials que fan possible que les persones treballadores no hagin d'acceptar qualsevol feina a qualsevol preu. És a dir, tenir un salari, una renda bàsica, tenir, per exemple, la sanitat coberta, tenir un habitatge que sigui digne. Tot això faria possible que les persones treballadores no haguessin de conformar-se en treballs que són indignes i que no cobreixen aquestes necessitats.
4: Tot això ho defensa la Pastoral Obrera des del seu secretariat interdiocesà a Catalunya, les delegacions, els moviments obrers. Recordem que existeix l'Acció Catòlica Obrera, la Germanor Obrera d'Acció Catòlica, a la qual pertany precisament qui ens acompanya.
2: Sí, la UAC,
4: exacte. Hermandad Obrera, Germanor Obrera en català. I tot això és un treball que també té, per una banda, l'estructura de l'Església al darrere i l'Església de base treballant en el dia a dia. Bona feina tot l'any, perquè hem volgut parlar-ne avui, perquè això no és només del 1 de maig, recentment celebrat, amb moltes activitats, sinó tot l'any. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Joan Bergmans Garrido, i salutacions a tota la Pastoral Obrera de Catalunya.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos la paraula.
4: I fins aquí l'actualitat religiosa. Que tingueu bon diumenge. Tornem d'aquí a una setmana, uns minuts abans de les 10 del matí. Adéu-siau.